Us hem fet una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes ICAT.
1: At least it is true. A man has no control.

0: Escoltes i cas.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

my heart in a place that I can't go back to.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

em posava vinils de vacuna. Busquem a l'umami, busquem la fortuna i els tinc assentats mirant des de tribuna. Bitch, Spice i Tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa i em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deep Boy!

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel. Mira,
0: no.
1: Un, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Ya no estás en mi vida.

0: you. I'm lying to myself saying that you'll come find me. Listen to the beat. iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
2: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
1: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Música, només música, a Music Calaix.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí, on el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Escoltes Music Calaix,

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta un estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't de donar la nota, Joe. Una ronda de White Russian, Joe. Una aparició m'il·lumina mitja festa. Fem alguna cosa que aquesta pari apesta. Papa para el pari, pego un tiraré per la finestra. Tranqui, triqui, tu tranqui, que ara això s'arregla. Una revelació, mou dels ulls a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida i somnolenta. I ara dinamitem la trama perquè deixi de ser un trama. La ridícula ballada d'un sol ús i fraudulenta. Anem al centre de la mitja.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Que una òpera sigui poc coneguda no vol dir que sigui un mal títol. Aquesta setmana, La gats de l'adre.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La Gazza Ladra, és a dir, La Garsa Lladra, és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Giovanni Gherardini, basat en L'Epée Volée del 1815 de Theodore Baudouin i Louis Charles Caguinier. L'estrena va ser el 31 de maig del 1817 al Teatro a la Scala de Milà, mentre que a Catalunya arribaria l'any 1819 al Teatre de la Santa Creu de Barcelona, el que després seria el teatre principal, situat a pocs metres del Gran Teatre del Liceu a la mateixa Rambla. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta Gazza Ladra, Ninetta és la criada de Fabrizio, paper per soprano. Fabrizio Vingradito és un ric granger, paper per baix. Lucia és la dona de Fabrizio, paper per mezzo-soprano. Gianetto és el fill de Fabrizio i Lucia, i amant de Ninetta, paper aquest per tenor. Fernando Villavella és el pare de Ninetta i alhora soldat, paper per baix baríton. I Pippo, un jove camperol que és empleat de Fabrizio, que ha de cantar-lo una contralt. L'any 1816, Rossini esperava d'una manera especial el seu retorn al teatre a la Scala de Milà, dos anys després d'obtenir un resultat, podríem dir, incert amb Il Turco in Italia. Primer, es va negar a posar música a un llibret que se li va oferir del mateix libretista, Felice Romani, i va triar el tema de qui després seria una prestigiosa ploma, però teatralment en aquell moment inexperta, el poeta i filòleg Giovanni Gherardini, basat en el drama francès L'Epée Volée, que es va inspirar en una història real. Tot i lamentar la falta d'experiència del poeta assignat, Rossini va reconèixer l'excel·lència de la matèria dramàtica que el va entusiasmar. La trama de la Gazza Ladra, de fet, està dissenyada de manera molt precisa, molt més a fons, per tant, va haver d'explicar-se al compositor. Era la primera vegada que tenia temps per compondre, de fet, van ser 3 mesos, que pels que treballen al ritme de Rossini són molts, i aquí no haver de recórrer a l'autoprèstec o a l'autoplagi, com en d'altres de les seves pròpies òperes. I és que tota la música de la Gazza Ladra és original, fet que s'explica per la importància del teatre que li va fer l'encàrrec, el Teatre de l'Scala de Milà, un dels més importants d'Itàlia, sinó el més important, i és aquesta una òpera que va entusiasmar el propi compositor i el públic en general, ja que a la mateixa temporada de l'estrena es van fer un total de 29 representacions a Milà, i seguidament va viatjar a ciutats tan importants com Verona, Venècia, Florència i també Pesaro. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut un títol poc conegut, malgrat que la seva obertura en mi major, que sentim ara mateix de fons, és una de les més populars de Rossini i peça habitual en concerts simfònics. Per tant, avui ens marquem el repte de conèixer i reconèixer el talent de Rossini a través de la seva Gazza Ladra, i per això ens situem ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de la Gazza Ladra de Rossini, la jove, amable i virtuosa Ninetta, filla d'un honrat militar anomenat Fernando Villavella, serveix a casa de Fabrizio Vingradito, ric arrendador en un poble de les afores de París. Ella creu que el dia serà un dels més joiosos de la seva vida per haver-se de reunir amb el seu pare i amb el seu amant, Gianetto, que és el fill de Fabrizio, ja que ambdós tornen de la guerra, però tots es veurà enfosquit per una combinació de circumstàncies extraordinàries en què juga un paper important una garsa, aquesta garsa lladra. Però no avancem els esdeveniments i comencem sentint la felicitat de Ninetta, la canta Rosetta Pizzo, dirigida per Alberto Zeda amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Ara sí, Fernando, ben arribat de París, demana permís al seu capità per anar a veure la seva filla, però aquest li nega les de males maneres, fins al punt que la reacció de Fernando és la de treure el seu sabre i l'escomet, de manera que és pres i sentenciat a mort. Els seus camarades li faciliten la fugida i ell se'n va disfressat al poble on vivia la seva filla i ho fa per lliurar-li un cobert perquè se'l vengui i posi els diners en un forat d'un castanyer als afores del poble. Mentre Fernando està amb Nineta, apareix l'alcalde i presenta les seves intencions. Ho té tot previst per seduir a Nineta. Ho canta Nicola Olivieri.

Ara arriba l'alcalde del poble i comença a tirar-li floretes a Nineta. Poc després, ve un funcionari i lliura a l'alcalde un plec que conté l'ordre per detenir a Fernando, el pare de la jove, explicant com és físicament. L'alcalde no pot llegir el document perquè no té les seves ulleres. Aleshores, el dona a Nineta perquè el llegeixi. Aquesta, per no perdre el seu pare, s'inventa la lectura i així pot salvar a Fernando. Acte seguit marxa. Al final d'aquesta escena, baixa la garsa sobre la taula, agafa una cullera i marxa volant. Nineta ven després el cobert que li va donar el seu pare a un rabanador anomenat Isako, que passa just per allà.

Després de vendre la cullera del seu pare i quan anava a portar els diners al castanyer, tal com li havia indicat, la deté la seva mestressa Lucia, que després de comptar els coberts troba a faltar la cullera que s'havia emportat la garsa. I recordant-se que pocs dies abans s'havia perdut també una forquilla, s'enfada molt. En paral·lel es presenta Janeto, la mandarineta, feliç pel retrobament amb la seva estimada Ocanta. El tenor peruà, Juan Diego Flores.

Acte seguit, l'alcalde vol castigar el robatori de Nineta, ja que tot sembla indicar que ella és la culpable. És més, quan Nineta treu el seu mocador del davantal, cauen per terra els diners que ha guanyat amb la venda del cobert, però el del seu pare. I sabent-se que Isaco li havia donat aquests diners, van a buscar-lo i, en efecte, confessa que ell ha comprat el cobert a Nineta. Aquesta desesperada pregunta a Isaco pel cobert i ell respon que ja l'ha venut, perdent així tota esperança de demostrar la seva innocència. I per major desgràcia li pregunten per les lletres que tenia el cobert i Isaco diu que una F i una B baixa, per tant, podien correspondre a Fabrizio Vingradito, és a dir, el pare de Nineta, però també a Fernando Vilavella, el seu senyor. L'alcalde, doncs, no espera més i, desitjós de venjar-se del robatori de Nineta, ordena que la detinguin i així acaba l'acte primer de la Gazzaladra de Rossini.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: In quell'orrendo carcere rinchiusa geme la poveretta.
1: A l'inici de l'acte segon de La Gazzaladra de Rossini, Nineta és a la presó. El carceller, compadit, permet al seu amant Geneto, el fill de Fabrizio, que entri a visitar-la. Sentim, doncs, els dos enamorats en el seu tendre duet, són Rosetta Pizzo com a Nineta i Pietro Botazzo com a Geneto.

totes les preguntes de Geneto són inútils. Nineta no pot revelar el seu secret. Cal recordar que el pare de Nineta és un fugitiu. Els dos amants s'han de separar per l'arribada de l'alcalde, que inútilment vol coquetejar amb la infeliç. Per acte seguit amenaçar-la, finalment l'adverteixen, però, que el tribunal està ja reunit. L'alcalde és Alberto Rinaldi.

0: Finalment, el tribunal fa pública la seva sentència. Nineta haurà de morir pels seus suposats robatoris. Quan la condueixen cap al patíbul, apareix Fernando desesperat, però de res serveixen les seves paraules per tal d'alliberar la seva filla. De fet, l'identifiquen com a un desertor i se l'emporten a la presó. Tot sembla indicar, doncs, que la vida de Nineta té els minuts comptats, però Pipo, un dels criats de Fabrizio, està comptant unes monedes a la plaça i ràpidament baixa la garsa que aconsegueix fer-se amb una d'elles i se l'emporta fins al campanar. Pipo hi puja per recuperar la seva moneda. En efecte, al niu hi troba la prova que Nineta és innocent. El jove crida la seva innocència en no sentir-lo fa sonar les campanes. Això fa que tothom s'hi acosti i Pipo pot explicar la veritat. En saber-se, el tribunal allibera a Nineta, que se sent feliç, més encara quan li comuniquen l'indult del seu pare, que ell mateix anuncia, a més de saber que finalment podrà casar-se amb el seu estimat Janetto. I així, feliçment, és com acaba Gats de l'Adre de Rossini. Tornarem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pagar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps, on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'hora del conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem, el secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura! Que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
2: Llum, llum! Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama, papa...
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar dormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres... Ui, quin fàstic. Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem La princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, esclar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat. El cotxer ha pres mal. I la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feia resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigué allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenir unes escates que brillen amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant. Com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Mm? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah. Agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents, són precioses! I tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates?
4: Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
4: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
5: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
6: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
4: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents, una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
4: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat. De manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
4: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
7: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredorada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula geló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló.
8: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de geló.
1: tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula molló també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mollons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra molló amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
7: Doncs sí, sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Set Cases, doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
1: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt, molt,
7: tots
1: molt
7: tenen el seu encant, és veritat.
1: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, va, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres noi de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Originali, amb il·lustracions de Ayesha Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està alçat. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la dama Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Ava!

0: Bon dia, són 2:15. Us parla Carla Ramos. La plaça Joan Miró del barri de Planalladó es transforma aquest cap de setmana gràcies a la intervenció artística del Pintalis Fest, que enguany arriba a la seva tercera edició. El coordinador artístic del festival és el mulletà Marc Álvarez, artísticament conegut amb el nom de Dace. El Pintalis Fest d'enguany comptarà amb l'acció directa de 6 artistes que deixaran la seva empremta en 3 murals de grans dimensions i 3 de més petits. També hi haurà tallers adreçats a tothom.
1: Com cada any tenim molts artistes aplicant per participar en aquest festival, és genial donar-li continuïtat a aquest projecte perquè no podem donar cabuda a tots els artistes que apliquen, no? Però al final, edició rere edició, vam aconseguint que tots els artistes que volem que formin part tinguin aquesta presència. Aquest any tindrem 6 artistes pintant murals i després farem 4 tallers de pintura mural oberts a totes les persones de qualsevol edat.
0: La temàtica del festival d'enguany és mare. Marc Álvarez ha dit que el significat de ser mare, de donar vida, obre moltes perspectives a nivell artístic. I també us informem que aquest dijous, dia 4 de juny, ha estat Corpus, una festa religiosa cristiana que se celebra amb catifes de flors, cultura popular i l'ou com balla. A Mollet, cada any, des del Casal Cultural, organitzen, en coincidència amb aquesta celebració, una jornada on les catifes de flors són les protagonistes. Des de fa 32 anys que diverses entitats de la ciutat col·laboren amb el Casal Cultural per mantenir viva la tradició. I avui dissabte, 11 catifes de flors guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. Els catifaires han hagut de matinar per començar les seves creacions, en les quals ja estan treballant des de fa setmanes. Més enllà de les catifes de flors, un altre element representatiu de Corpus és l'ou com balla. La font es decora amb flors i fruites i simbolitza la vida i la fertilitat. Enguany, des del Casal Cultural han volgut fer un pas més i han decorat i dissenyat ells mateixos la font de l'Ocomballa per fer-s'ho seu.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wailet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Àngels Fries.

Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Molt bona hora, amics i amigues. Sigueu tots benvinguts a una nova edició de l'Espai Sardana. Diuen que la sardana és molt més que una música o una dansa. És un punt de trobada, una mà estesa, un cercle que uneix persones, sentiments i records. I per això avui volem començar de la millor manera possible, amb una sardana que porta el títol Cercles d'amistat, de Marc Timón i Barceló. Perquè vosaltres, amics i amigues, sou precisament això, el gran cercle que cada setmana dona sentit a aquest programa. Així doncs, obrim la rotllana, alcem la mirada i deixem que la música ens uneixi una vegada més.
2: Iniciem, doncs, l'Espai Sardana, tal com ens avançava la Núria, amb Cercles d'amistat i la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Hola a tots, sóc en Marc Timón, compositor i director d'orquestra. Us envio una forta salutació i estic molt content, molt agraït que us atreviu a posar sardanes meves a l'Espai Sardana de Ràdio Mollet. Una abraçada a tots.
1: Hem escoltat la salutació i la sardana Cercles d'Amistat, d'en Marc Timón i Barceló, composició de l'any 2007, que va ser premiada la desena edició del concurs de composició de Blanes. La cobla era la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
2: Encetem un nou mes, el primer d'estiu, el juny, motiu pel que hem escollit la sardana d'en Jaume Casademunt i Prat de l'any 2000, que es va estrenar el 49è aplec de Cardedeu, població on hi va néixer l'autor, i que es diu Un jardí de juny. Gaudim-la amb la cobla més antiga de Catalunya en actiu, la Montgrins.

0: Un jardí de juny, alegre sardana, com el mes que hem començat aquest dilluns passat. El seu autor, en Jaume Casademunt i Prat. La copla, la Montgrins.
1: I després de ballar sardanes com ara l'anterior, un jardí de juny, i que ja es nota de valent la calor, potser hi ha la necessitat de refrescar-se, i ho farem amb el porró en fresc, tal com es diu aquesta sardana d'en Josep Blanc i Reinal. Estrenada el 1949, la gaudirem enregistrada per la Copla Badalonina, Marinada.

La Cobla Marinada ens ha ofert la sardana d'en Josep Blanc i Reinal amb el porron fresc. I com amb ella ens hem refet una mica de la calor, continuem

Acabem d'escoltar la sardana La nena i la nina, d'en Josep Serra i Bonal. És de l'any 1929 i la interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya. A continuació, i per acabar aquesta primera part, una sardana obligada de tenora, la qual pot servir per complir amb la petició de la Mercè Bastida, que la vol per tot Mollet, per als que ballen sardanes, per als que els hi agrada escoltar-les, per l'Emma, que diu que es van veure, i per nosaltres. Doncs gaudirem d'en Ricard Viladesau i Caner, Ses Forques, que ens ofereix la Flama de Farners.

Mercè, també per a tu, petons i bona setmana, tal com desitges a tothom. I les sardanes, ses forques, obligada de tenora, d'en Ricard Viladesau i Cané, amb la flama de Farners. Ara la mitja part i a continuació més espai sardana.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Comissió Cultural 08 Sound organitza per primera vegada una jornada cultural on la música, Sound System i l'art es donen de la mà. Així ho ha explicat una de les persones integrants de la comissió, Carla de la Torre.
1: Tot va començar perquè, bueno, som de Mollet, hem estat creixent a Mollet i després, pues, com hem fet les nostres vides fora també i a tots ens ha agradat aquesta cultura del Sound System, hem anat seguint a diferents esdeveniments que es fa pues, a Barcelona o llocs fora de Mollet i a la vegada també tenim un perfil doncs, que ens interessa molt les arts plàstiques. Aquí vam trobar que hi havia algo interessant i com sempre Mollet és la nostra casa, vam dir això ha de passar a Mollet també i ho vam voler apropar.
0: La jornada batejada amb el nom Back to the Roots tindrà lloc avui dissabte, dia 6 de juny, al Parc de Can Molà. L'esdeveniment començarà a les 5 de la tarda amb la realització de diferents activitats creatives obertes a tothom. Els tallers acompanyats de la música Sound System es desenvoluparan fins a les 8 del vespre per continuar després amb la festa fins a la 1 de la matinada. I també us informem que joves i grans han compartit espai aquest dimecres en la jornada als nostres mestres. L'Ajuntament de Mollet ha recuperat després de la pandèmia, el projecte intergeneracional que té per objectiu preservar la memòria viva de la ciutat i reconèixer totes les persones que han contribuït a construir el Mollet actual. En aquesta edició, 16 mestres han parlat de la recuperació de les llibertats democràtiques, com van viure la lluita antifranquista i la transformació social i urbana de Mollet durant els anys 60 i 70, tot posant al centre una generació que va viure moments de dificultats, però també de reforça col·lectiva, solidaritat i compromís veïnal. Els alumnes de quart d'ESO del Centre d'Estudis Mollet han estat els encarregats de recollir aquesta memòria oral i copsar de primera mà la vida de la ciutat ara fa 60 anys.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics, no ho fan cap altre dia?
1: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
2: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
1: Us esperem.
3: Todos los jueves, desde las 19:30 a 20 horas.
4: Les invitamos a acompañarnos en el espacio cultural de la Asociación de Paraguayos Unidos Molletense.
3: Fermín Cabral y Aldo Ruiz conducen Es Paraguay.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: El proper 12 de juny, és a dir, el programa de la setmana que ve, teniu l'última oportunitat d'aquesta temporada per fer-nos peticions. Com bé sabeu, ens podeu trucar al número 93 570 68 66 durant l'emissió del programa de divendres i dissabte o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.

0: La segona part amb Recordant en Josep Capdevila, composició del mestre Francesc Mas i Ros, de l'any 1982. L'enregistrament és de la Cobla Marina, la qual va acabar la seva activitat l'any 2015.
1: La Bàrbara Ardanuy i Queldre és una compositora i flabiolaire de la cobla La Flama de Farners, que va néixer a Blanes l'any 1988. És l'autora de la sardana que escoltarem a continuació, que porta per nom Més Garreta, i que es va estrenar el 2021. La cobla que ens la interpreta, La Ciutat de Girona.

0: Més garreta, sardana de la Bàrbara, Ardanú i Queldre amb la ciutat de Girona.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Divendres 5 de juny, ballada a Barcelona a la Rambla de Sants, ara a les 7 amb la Copla Baix Llobregat. També a les 7, sardanes Arbúcies a la plaça de la Vila amb la Montgrins. Dissabte 6 de juny, ballada Parets del Vallès al Parc de la Llinera a les 10 del matí amb la Principal del Llobregat. El 16è aplec de Torres de Segre al pati de l'escola Carra Sumada a les 7 i a les 11 de la nit amb la Copla Vents de Riella. Ballada a Badalona, a la plaça de Trafalgar, a les 7, amb la Copla Baix Llobregat. Ballada a Blanes, al Banc dels Músics, a 8:15, amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria. Audició a Viladecans, també a 8:15 del vespre, a la Rambla de Modolell, amb la Copla Maricel. Doble ballada a l'Escala, a la Riba, a 9:15 de la nit amb les coples la Principal de Banyoles i la Principal de Cassà. Ballada a Roda de Ter, a 9:15 de la nit a la plaça Major amb la Lluïsos Coble. Diumenge 7 de juny, el 51è aplec de l'Escala a la plaça Catalunya a 10:45 i a 5:15 amb les coples Els Rossinyolets, Bisbal Jove i Ciutat de Girona. Ballada Ripollet a 11:45 a la plaça Constitució amb la Nova Vallès. Ballada a Barcelona a la plaça d'Eivissa a 11:45 amb la Copla Sant Jordi i Ciutat de Barcelona. A les 12, ballada de festa major a Cànoves i Samalús, al poliesportiu, amb la Copla Genisenca. Aplec de la Font del Mas Vilà, a Riudellots de la Selva, a la Font del Mas Vilà, a les 5, amb la Copla Foment del Montgrí. Ballada Sabadell, a la plaça del Doctor Robert, a 7:15 de la tarda, amb la Nova Vallès. Ballada a Barcelona al Parc de la Creueta del Coll, a 7:15 amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Audició a Molins de Rei, a la plaça de la Creu a les 7 amb la Copla Mediterrània.
0: I anem acabant, tot seguit, La Bruixa, sardana que no deixa indiferent. És del notable instrumentista de tible i director de Copla de Torroella de Montgrí, en Josep Maria Boix i Rizec. Repetirem Copla, la ciutat de Girona.

0: Què us ha semblat? La Bruixa, amb la cobla Ciutat de Girona. Sardana d'en Josep Maria Boix i Rizec.
1: Família, l'Espai Sardana, el programa sardanista Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, d'avui divendres 5 de juny, s'acaba. I ho fem amb la petició que ens fa l'amiga Montserrat Oliveres, que amb l'energia que la caracteritza ens demana una composició per a la Maria Company, la Mercè Bastida, per a nosaltres i per a tothom. I Montserrat, estem bé i esperem que tu també. I la sardana també per tu. A veure si t'agrada Petits Damunt i Crits. És de l'any 1988, del compositor sabadellenc en Carles Rovira i Reixach. Som-hi, doncs, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Era la composició d'en Carles Rovira i Reixac, Petits, Damunt i Crits, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Montserrat, alegre i bonica sardana, esperem t'hagi agradat. Solament ens queda desitjar-vos una plàcida i feliç setmana. I si és amb sardanes, millor. Salut!
1: Sardanes i seguim!

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Hola,
1: bon dia a tothom. Avui, un dimecres més, tornem a ser amb vosaltres amb el programa de la gent gran. Avui us acompanyem en Joan Alberti.
2: Bon dia.
1: I qui us parla, Carme Canaleta. I com de costum, tenim els controls tècnics en Sergio Guardeño. Li fem una senyal perquè potser no, sí que ens deu sentir. Avui tenim un tema de rellevància per a la nostra comunitat, la seguretat dels ciutadans, concretament dels nostres grans, de la gent gran, i sobretot els dies quan retirem les seves o retirem les nostres pensions dels caixers automàtics. I per parlar sobre aquest assumpte, comptem amb la presència de dos representants de la comissaria de Mollet, de Mossos d'Esquadra de Mollet del Vallès, en Àlex i en Albert. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I, bueno, benvinguts i per ser nosaltres. I ara, doncs, tenim que començar primer amb l'agenda de la setmana i després reprendrem l'entrevista. En Joan comença,
2: vinga,
1: no?
2: Bé, el 3 de juny, avui, hi ha una presentació de Els nostres mestres, la memòria de la nostra ciutat. Es fa al Mercat Vell a 5:45 de la tarda. Demà, 4 de juny, a les 7 de la tarda, vespres gastronòmics dedicat a begudes fermentades en el Museu Abelló. Cal inscripció prèvia. Hi ha un link llarguíssim que val més que el busqueu a l'internet, perquè si us el dic ara, malament. El dia 5, de 9:45 de matí fins a les 2 i de les 4 de la tarda fins a les 9 del vespre, hi ha la recapta de sang de Creu Roja en el Mercat Vell, que ens conviden a tots a anar-hi. I el 6 de juny a les 9 del matí al Mercadillo de segona mà a la Rambla La Unió.
1: Seguim. El dia també 6 de juny a les 8 de la nit a un tas de vins al matí i manada a Nosa Galícia. El 7 de juny a les 11, des de les 11 a les 2, Festa Verda de la Biodiversitat al Parc de Can Borrell. El 7 de juny de 8 a 3, Mercadet de Col·leccionistes de l'Avinguda Llibertat, tal com he dit, des de les 8 fins a les 3. El 7 de juny, també a les 5:30, Vall de la Gent Gran, a l'Espai Sant Jordi.
2: Bé, i ara us donarem una notícia una mica avançada, que és el 12 de juny a les 6 de la tarda, hi ha un berenar espectacle, Deixeu-me ser una dona normal, aquí al Lledoner. També cal que reserveu l'entrada perquè l'aforo és limitat.
1: Molt bé, bueno, el Sergi es posarà només ara un petit fragment de música.
2: Una mica de
1: res,
2: música.
1: Només per donar un toque, un tas a la nostra conversa.

0: Bé, Joan, vas començar.
1: Bé.
0: I la gente 007, no?
1: No, Missió Impossible.
0: Ah, Missió Impossible.
1: Bé, com hem dit abans, tenim aquí dos agents de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Mollet del Vallès, concretament de l'Oficina d'Atenció a la Comunitat, i els hi volem fer moltes preguntes relacionades amb això. Bé, per exemple, la primera és, com veieu la situació actual? És millor, pitjor que altres anys? Empitjorarà molt més per l'any vinent?
2: Bé, en primer lloc, Carme, Joan, gràcies per convidar-nos. I bé, en qualsevol cas tampoc entraré jo en aquest tipus de valoració. Sí que el que faria és que nosaltres, tant l'Àlex com jo, com a membres de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, el que fem és, després l'Àlex ja aprofundirà si s'escau, el que fem és que recuperem aquells hàbits o interioritzem aquells hàbits que en altres aspectes de la vida tenim per evitar que si l'any passat o el proper sigui millor o pitjor, no hi hagi masses variacions. Què vull dir? Que moltes vegades, evidentment que passen coses a Mollet, passen coses a molts altres municipis de Catalunya. El que passa que, malauradament, i tot i que després ja ho pormenoritzarem una mica, ja explicarem una mica estratègies per previndre doncs, ser víctimes de fets delictius. Però en qualsevol cas, i abans una mica fora de micro que ho parlàvem, si apel·lem una mica al sentit comú i al control del nostre entorn, probablement moltes de les coses que malauradament ens poden passar, com que ens desinflen les rodes d'un pneumàtic, que estem fent l'operativa a la caixa i ens tiren diners a terra i ens distreuen, i que ens capten l'atenció i ens distreuen d'allò que volem fer, si tenim aquest control de l'entorn, probablement les dades no sabem si seran millors o pitjors, però sí, per força que tots tenim un control de l'entorn i col·laborem amb les entitats financeres, que ells també som els principals també interessats en que tot funcioni, doncs segurament l'any que ve no ens haurem de preocupar per si ha pujat o baixat, i probablement entre la feina que tenim delegada a nosaltres del control d'aquestes dates tan significades, de que els pensionistes cobreu la paga de juny o el novembre, la paga de novembre, sí, sí, que per això també venim a la tardor, doncs ens evitarem disgustos familiars que en molts casos poden ser absolutament dramàtics.
0: Home, clar que sí.
1: I en tot cas, si fem una prevenció ben feta, no seran tan dolents com serien si no féssim aquesta prevenció.
2: Sí, tal qual, Joan, és el que volia comentar una miqueta, és a dir, nosaltres no podem entrar en la casuística de les dades si les tendències augmenten o no és la nostra funció és com estem amb el col·lectiu de la gent gran, que per nosaltres, per Mossos d'Esquadra, és un col·lectiu d'interès que ens ocupa, que no preocupa, que ens ocupa com
0: i molt sensible,
2: no? I molt sensible com ens ocupa la canalla, complementàriament amb els companys de policia local, la gent més jove, tant que sigui la formació viària, que ells en són molt més experts que nosaltres, com una mica ajudar a l'educació per a la ciutadania.
0: Evidentment.
1: Bé, i aquesta prevenció de la que estàvem parlant, la podíem especificar una mica més.
3: I tant, nosaltres des de Mossos sempre recomanem, que són recomanacions que cadascú, nosaltres no ens fiquem a com ha de viure la gent, simplement plantegem, no?, els riscos que pot haver-hi respecte, en aquest cas concret, com ens deies, de treure els diners, d'anar al caixer a treure diners, donem recomanacions del que ens sembla a nosaltres que seria la manera més adient, més adequada i més segura per poder treure aquests diners. Per exemple, quan ens trobem dates com aquestes, que està la paga doble, no? Que ara el juny es fa la paga doble, sí que és veritat que ho parlàvem abans, de record, de que pràcticament és, hi ha una mena de cultura, diguéssim, d'anar a treure, per una part de la població, d'anar a treure els diners quan
0: tots
3: es cobren.
0: Sí, sí.
3: Anem allà i traiem els diners. Clar, a nosaltres ens sembla que això, evidentment, és una, ens posem en risc nosaltres mateixos, perquè si ens fa falta treure'l, doncs ho haurem de treure, però seria molt més prudent doncs treure una part, no? Anar a fer alguna disposició, però que no sigui de la totalitat, per evitar doncs que si malauradament seguim els consells de seguretat, doncs tenim algun problema que ens afecti a tota la quantitat. De quina manera pensem que és més segur treure diners? Doncs primerament anar en horari d'obertura, quan està oberta la entitat financera. D'aquesta manera, ja sigui el caixer interior o exterior, però davant de qualsevol problema tenim el personal d'allà, els treballadors, que ens poden ajudar, sí? Que ens poden fer alguna manera.
0: Teniu col·laboració amb les mateixes entitats bancàries els dies concrets aquests? O
3: sí, però parlo, quan nosaltres anem com a... O sigui, quan un ciutadà va com a client i està l'entitat oberta davant de qualsevol problemàtica que es pugui trobar, o té aquest recurs, perquè està oberta. Té el recurs de qualsevol treballador d'allà que ens pugui ajudar, que ens pugui donar un cop de mà. Perquè quan nosaltres anem, un altre consell seria anar acompanyats. Jo vaig anar acompanyat d'alguna persona, si tinc aquesta possibilitat, vaig acompanyat d'algú, i mentre jo estic fent l'operativa, mentre jo estic ficant la targeta, mirant a veure quan n'he de treure, l'altra persona està pendent que ningú se m'apropi, que ningú estigui allà vigilant el que jo estic fent, perquè jo estic fent l'operativa. Llavors, si en algun moment, anem acompanyats o no, algú que jo no conec se m'apropa allà amb qualsevol de les intencions, perquè clar, jo no sé quina és la intenció real que té, sempre deixo de fer el que estic fent i li demano, sisplau, que s'aparti, que no necessita ajuda. Si necessita ajuda, ja buscaré el treballador de l'oficina o qualsevol altra manera, però no qualsevol persona que jo no conec que se m'apropa és un risc potencial que tinc que m'intenti enganyar, que m'intenti, no?
0: Ja, però sí, moltes vegades hi ha gent gran que jo ho he vist, no? Gent gran que està, vull dir, intentant treure diners amb la targeta, que s'equivoca, que no sap com, i mira al costat a veure si algú que el pugui ajudar. I això que has dit tu, sí, però... Àlex, és important, perquè tens que demanar la col·laboració dels de dintre, del banc, sí, perquè clar, sí, algú que sigui de bona fe pot ajudar, jo sí, una vegada també vaig ajudar, però jo podia ser també un quinqui d'aquests, i hagués pogut, sí, vull dir,
3: sí, no, sí, sí. Sí, ho entenem perfectament. No, no, entenem perfectament. Era,
1: algú ve a ajudar-te i el que t'ajuda és a caure.
0: Sí. Bueno, no tothom, però és la prevenció que diu, sí, que dieu vosaltres, no?
3: El tema del banc és un tema molt sensible que hem de tenir molta, molta, molta cura. Llavors, qualsevol persona que se'ns apropa, que no coneixem, no, com no sé la intenció, és molt probable que el que vulgui sigui enganyar-me o treure'm la targeta, veure el PIN i després me la treu. És probable. No és que passi, però pot passar. Llavors, hem de tenir aquesta prevenció i hem de tenir aquest... És molt millor anar acompanyats en horari d'obertura. Davant de qualsevol circumstància, puc entrar allà al treballador que em doni, m'anuli la targeta al moment a veure què ha passat, si perquè no pugui treure diners. Tot això, intentar evitar treure tot de cop. Si, malauradament, hem de fer-ho quan sortim de fer l'operativa, quan sortim del banc, ho guardem sempre ben guardat i anem a casa a deixar els diners. No ens aturem a altres llocs.
0: A fer compres.
3: Perquè potser algú ens ha vist...
1: Directes a casa.
3: Sí, perquè algú potser ens ha vist, ens pot seguir i ens pot...
0: A la porteria o qualsevol altre lloc.
3: Llavors, hem de tenir una mica de cura. Hem de tenir una mica de cura. De no anar, per exemple, a un bar i deixar desatès els diners i que algú que m'hagi pogut veure que s'ho pugui importar. Tot això, i si malauradament alguna vegada ens treuen la targeta o se'ns perd la targeta, pot passar, doncs que tinguem clar que en el minut 1 el que hem de fer és donar de baixa aquesta targeta, trucar al banc i assegurar que anul·len aquesta targeta perquè no pugui continuar fent operatives. Perquè hi ha alguna vegada que ens hem trobat d'una persona que està fent el pagament a un centre comercial, a un comerç, on sigui, està fent el pagament i li demana el PIN, tecleja el PIN, però sense adonar-se'n que potser no està tapant el número. Llavors algú ho veu, després, si ens treuen la targeta, aquí tenim un problema perquè tenen la targeta
0: i tenen el
3: número. Ja. Llavors poden continuar fent. Si alguna vegada ens trobem amb això, que no tenim la targeta, que no la trobem, l'anul·lem. Truquem i anul·lem la targeta, per seguretat. Després, no era res, ha aparegut, està al menjador i no ho sabia. Cap problema, es pot tornar a activar. Es poden, si l'han anul·lat, ens ho poden enviar un altre cop. No passa res, però sobretot estar segurs que no ens continuen fent càrrec o que no tenen aquesta possibilitat. És important, això.
0: Sí, no, el problema bàsic, bueno, no té que veure potser amb el robatori, però el problema bàsic és la soledat de la gent gran, que, clar, moltes vegades tu comentes d'anar acompanyat, però moltes vegades la gent gran, els fills treballen, tenen fills o no tenen fills, i clar, tenen que anar a comprar, tenen que anar amb la targeta, però feina, hi ha molta gent gran que no sap ni com fer-la servir encara, i clar, jo penso que tots tindríem que tenir el telèfon del banc en un puesto, perquè si ens passa, no? Si ens passa alguna cosa d'aquestes, tenir el telèfon a mà en seguida.
1: Sí. I tots els bancs tenen un telèfon per...
0: Sí, però el telèfon està a la targeta. Si t'han robat la targeta, ja... No,
1: te'l donen ells, i l'única cosa és tenir-lo
3: amoritzat
1: en el mòbil, amb un paperet a la butxaca...
0: Per internet es pot trobar?
3: Sí, es pot consultar d'una manera molt fàcil. Nosaltres posem l'entitat bancària que tenim i donar de baixa targeta, i surt un telèfon. Vale. En aquest telèfon nosaltres truquem i és pràcticament immediat. És trucar, donar les nostres dades i llavors donen de baixa la targeta. Sí. És un tràmit molt ràpid que, evidentment, si ens han furtat, no, ens han sostret la targeta, estem nerviosos, doncs fem ús de...
0: Calma.
3: Entrem a una botiga, li demanem, per favor, sisplau, deixeu que truqui per donar la baixa targeta i ens ajudaran i així ho podrem fer. Però sobretot és important que s'anul·li, que... Clar, nosaltres, això de l'acompanyat i tots els consells que donem, evidentment és...
0: Es pot fer o no es pot fer, clar.
3: Hi haurà qui digui, doncs, jo he de treure sí o sí els diners de cop perquè em fan falta i són meus. Evidentment que podrem fer, però nosaltres els consells que donem és perquè interpretem o considerem que és una manera més segura de fer aquesta retirada dels diners. Però, evidentment, nosaltres no ens fiquem a la operativa interior de cada família.
0: No, però és la societat en la qual vivim, no? Sí. Vull dir que el canvi de la societat és evident, perquè abans la gent anava dintre el banc i o anava amb els fills, perquè els fills tenien uns altres horaris, o amb el marit, però...
1: Sí. I és que avui en dia, dintre els bancs, ha desaparegut la caixa. Tot has d'anar a caixer automàtic. I hi ha molta gent gran... potser una mica més gran de nosaltres, que això de posar-se davant d'un caixer automàtic els hi dona un mal d'estómac d'entrada.
2: Sí, a vegades l'operativa no és senzilla, però nosaltres ho tenim molt interioritzat de manera natural i ens sembla que com que jo tinc naturalitzat ho ha de ser per tothom. Que ens en guardem prou també de dir-li a les entitats financeres, a l'empresa privada, que és el que té que fer o deixar de fer amb els seus clients, tot i que siguin dipositaris dels seus estalvis.
0: Evidentment. Però tindria que ser una cosa.
1: Però jo crec que nosaltres podem dir alguna cosa més.
2: Sí, no, sens dubte. Dit això, entenc que ells també són els primers interessats en que la seva clientela precisament no tingui problemes per ser extremadament vulnerables fent una operativa a peu de carrer. I de fet, nosaltres... I també m'agradaria recuperar un tema que abans, relacionat amb l'operativa dels caixers, que abans de manera simpàtica hem utilitzat un terme kinky, i és el fet de dir...
0: em vaig sentir tan vulnerable
2: Deixa'm que m'expliqui que veuràs on vull anar a parar. És el fet de que no donguem per entès o per preconcebut que segons quin tipus de cliché de persona que va vestir de xisoixes serà qui vindrà a buscar les pessigolles. No sé si m'explico. Ens tenim que refiar de l'aspecte, de la indumentària, de l'accent o de qualsevol altre tret significatiu que ens pugui posar en alerta potencialment davant d'algú que dic, ui, aquest em vol aixecar la camisa o no, perquè us podíem explicar mil casos de gent que aparentment va impecable, amb un discurs impecable, i que després tenim un drama familiar. I ho deia en el bon sentit del kinky, però no per aprofitant la benentesa aquesta, però per fer-me venir bé l'argumentari de dir que l'aparença no significa res.
0: No, jo el que vull dir amb aquesta paraula potser no és correcta, un quinqui per mi és un que m'està robant o que m'està fent un fraude del que sigui. No perquè sigui ni perquè sigui migrant, ni perquè sigui d'aquí o perquè sigui...
2: No anava per aquí.
0: Ara, després d'això
1: és el que dèiem abans. Potser l'aparença és el que ens crida més ràpidament l'atenció, però aquest no és el problema. Més aviat hauríem de desconfiar del que ve a voler-nos ajudar quan hem demanat ajuda.
3: I tant, aquest és un punt molt important, perquè potser tenim integrat el nostre sentiment o així, que potser qui és un lladre és una persona mal vestida o que ve, no?, que es ve molt deixat d'aspecte o el que sigui. I no, moltes denúncies comencen amb... Sí, jo vaig confiar perquè anava molt ben vestit. I ja, però clar, és clau el que diu Joan, que és una persona desconeguda que ens vol ajudar, que està apropant-se mentre jo estic fent una operativa amb una targeta. No toca. No toca que algú s'apropi per ajudar-me, per ben vestit o mal vestit que vagi, és igual. És una persona desconeguda i és aquí on hem de detectar el problema, que és un desconegut que s'està apropant mentre jo estic fent una operativa amb la targeta.
1: I que jo no he demanat ajuda, en cap moment he demanat ajuda, ja me'n surto solet.
2: Sí.
0: Ja, bueno, això és la tecnologia, l'avanç que hem tingut, que per unes coses va molt bé, és molt ràpid, vivim en una època d'acceleració, que tot ho volem ja, però clar, hi ha altres problemes, com aquests que hi ha gent que s'ha quedat una mica aturada al temps, quan tenen aquests problemes, que em pot passar a mi, que ja m'ha passat també.
2: O fins i tot nosaltres mateixos amb els nostres fills, vull dir, som policies, però deixem de ser persones, i a vegades hi ha consideracions tècniques que els teus fills et poden dir, pare, mare, però què m'estàs explicant, si això va d'una altra manera. En qualsevol cas, jo crec que el tema de la bretxa digital és un tema que existeix. La gent que ja ha nascut en el món digital ho té tot naturalitzat i de... Però també m'agradaria comentar de que no donem també per naturalitzat que a vegades el col·lectiu dels pensionistes que siguin un món completament aliè a l'entorn digital, perquè hi ha moltíssima gent...
1: Molts que ja són pensionistes vam començar a saber una cosa que es deia internet i vam començar a treballar amb internet, teclejant, fent pàgines web, teclejant codi HTML.
2: Correcte.
1: Ara hi ha programes...
0: Bueno,
2: que jo ni sabria fer-ho, també t'ho diré.
1: Ara no sabria fer-ho, però fa 30 anys que vam començar a fer-ho evidentment internet ens ha superat.
0: Joan, per això estem en un centre cívic, estem a la ràdio, no? Però estem en un centre cívic on es fan cursos de moltes coses, també no com a prevenció, sinó per informar la gent o per donar-li cursos de tecnologia, de com van els mòbils.
2: Aquí és on volia anar jo, Carme.
0: Vull dir que no fa falta que tinguis un ampli coneixement de tecnologia, però sí...
1: Cada any hi ha cursets, és anar a la gent gran.
0: De tot, vull dir, per posar-te una mica a to amb la societat en la qual vivim i ens hem transformat.
2: Sí, que és una societat canviant, que us afecta als pensionistes, com a la gent que estem treballant, com a la canalla, també molts dels consells que donava l'Àlex no és que siguin específics només per vosaltres, és que és per qualsevol persona que fa una operativa, fins i tot la gent jove. És veritat que la gent jove potser el que és el diner líquid ja no saben ni el que és, perquè ho fan tot per formes de transferència de diners, a través del mòbil.
1: Per Bizum,
2: però els nostres consells... També nosaltres anem als casals de gent gran també a fer xerrades amb tranquil·litat, d'una hora de mitja. Properament a Mollet, al casal del de Vincia, farem una xerrada també, que ho tenim...
0: Allà, a l'Ateneu.
2: Estem encantats amb la col·laboració que tenim amb la regidoria, amb l'Ajuntament de Mollet, que sempre ens han posat totes les facilitats i ens obren les portes.
0: És important.
2: Que podem parlar, com comentava l'Àlex abans, doncs això... L'operativa, el que sí, us l'expliquem amb calma. Quan anem a comprar, com haig de portar la bossa de mà o com haig de portar la cartera en casa dels senyors, la maleïda cartera, que encara ens la posem a la butxaca del pompis, que no, que s'ha de portar al davant. Correcte. Ja. Joan ens està fent mostra que ho té interioritzat. Ja. I, per tant, aprofitem la benentesa de l'antena que totes aquelles persones que es vulguin atensar... Lamento ara no poder-vos dir exactament la data, no la tenim al cap, però en qualsevol cas, per xarxes socials...
0: Bueno, com ja...
2: El boca orella de la pròpia...
0: Com no, i com fem agenda cada setmana, llavors...
1: A més, a l'Ateneu de la gent gran, a tots els que hi estem, tenim un grup de WhatsApp que ens va arribant la informació aquesta.
2: Sí. Per tant, formeu plenament part del món digital perquè us comuniqueu tots plegats per WhatsApp i...
1: És el que deia. Els que ja per feina vam tenir que començar a treballar amb el món digital, a l'edat de pedra del món digital.
2: Sí.
1: Més o menys anem seguint el ritme.
2: Sí.
1: No estem a l'última ni molt menys, però ens sona tot el que ens explica de les noves tecnologies i les estem utilitzant perquè les havíem utilitzat durant la nostra vida laboral. Evidentment, els últims 20 anys de vida laboral treballant ja en el món digital.
0: Ja, però hi ha gent més gran o gent que no ha tingut la possibilitat de treballar.
1: No hem nascut amb la tablet sota el braç.
2: Nosaltres tampoc, i també us diré que amb l'Àlex i molts companys de les oficines de relacions amb la comunitat fem formacions contínues per part de companys de crim organitzat del món digital que sí que en saben.
0: Bé, el Sergio ens està fent senyals. Ja estem arribant al final d'aquesta entrevista i ja veieu que el temps... podríem estar parlant molta estona. Us donem les gràcies a tots dos.
1: Hi havia una última pregunta, si em permet.
0: Sí, com no.
1: Que ha sortit també quan estàvem parlant fora d'antena, el que, evidentment, cal denunciar.
3: Sí, i tant, i tant. Hi ha algunes vegades... Sí, sí, està molt bé que ens treguis aquest tema, perquè és molt important per a nosaltres. Quan hi ha algun fet delictiu, hi ha alguns fets que... Hi ha persones que no presenten la denúncia, perquè sigui, no? I és veritat que quan hi ha alguna estafa o algun furt així, per exemple, el caixer o així, la persona després, la víctima, quan està a casa i veu que, ostres, que... Com he caigut en això, no? Perquè m'han estat distraient i m'han fet un reintegrament de diners i... Ostres, hi ha vegades que la gent sent una mica de vergonya de posar la denúncia. Nosaltres demanem que aquesta denúncia es posi, que no passa res, que ens pot passar qualsevol, que no passa res, que es posi la denúncia. Per què? Perquè si no es posa la denúncia, primer, que no es pot fer cap investigació perquè el fet no està denunciat, segon, que no tenim coneixement
0: del fet. Constància, clar.
3: Si s'ha de fer, si s'acaba fent un patrullatge més intens de més patrullatge preventiu d'agents de paisà que es fa per veure, no? Per controlar que l'operativa que es fa bé i tal, doncs si no tenim coneixement dels fets no es pot fer.
1: No podeu investigar si no sabeu què ha passat.
3: Clar.
1: Què ha passat, no el que ha passat,
2: i més que investigar, que té tota la raó, prevenir. Si nosaltres detectem que hi ha una zona calenta, que en podem dir, on hi ha malauradament molts fets, doncs els nostres comandaments determinaran que s'ha de fer més pressió en el punt A, B o C, i ja no ens allarguem massa més.
0: Bueno, Albert i Joan i Àlex, us donem les gràcies per la valiosa informació. I, bueno, moltes gràcies i també als oients que prestin atenció a tot el que heu dit, que ha sigut molt, molt important. I el Joan sortirà...
1: Sí, bé... És que ens vindran a treure de l'orella, aviat. Sergi, no. Bé, hem arribat al final del nostre programa i us volem recordar que podeu escoltar cada dimecres des de 12:45 del migdia fins a 1:00 en directe o els dissabtes a 11:00 en redifusió. O, si voleu, a www.radiomollet.com trobareu el podcast de tots els programes i, evidentment, del nostre.
0: Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies i fins la propera.
0: I, bueno, merci, suposo que la gent ens ha sentit, us ha sentit.
1: I que ens faci cas, que us faci cas a vosaltres, sobretot.
2: En qualsevol cas, que sapigueu, com venim fent de manera reiterada amb Ràdio Mollet, que ens podeu sol·licitar la nostra presència tantes vegades com faci necessari. Estem a la vostra disposició.
0: Ho farem. Gràcies. Salut. Gràcies.

0: Bon dia, són 2:15. Us parla Carla Ramos. La plaça Joan Miró del barri de Planalladó es transforma aquest cap de setmana gràcies a la intervenció artística del Pintalis Fest, que enguany arriba a la seva tercera edició. El coordinador artístic del festival és el mulletà Marc Álvarez, artísticament conegut amb el nom de Dace. El Pintalis Fest d'enguany comptarà amb l'acció directa de 6 artistes que deixaran la seva empremta en 3 murals de grans dimensions i 3 de més petits. També hi haurà tallers adreçats a tothom.
1: Com cada any tenim molts artistes aplicant per participar en aquest festival, és genial donar-li continuïtat a aquest projecte perquè no podem donar cabuda a tots els artistes que apliquen, no? Però al final, edició rere edició, vam aconseguint que tots els artistes que volem que formin part tinguin aquesta presència. Aquest any tindrem 6 artistes pintant murals i després farem 4 tallers de pintura mural oberts a totes les persones de qualsevol edat.
0: La temàtica del festival d'enguany és mare. Marc Álvarez ha dit que el significat de ser mare, de donar vida, obre moltes perspectives a nivell artístic. I també us informem que aquest dijous, dia 4 de juny, ha estat Corpus, una festa religiosa cristiana que se celebra amb catifes de flors, cultura popular i l'ou com balla. A Mollet, cada any, des del Casal Cultural, organitzen, en coincidència amb aquesta celebració, una jornada on les catifes de flors són les protagonistes. Des de fa 32 anys que diverses entitats de la ciutat col·laboren amb el Casal Cultural per mantenir viva la tradició. I avui dissabte, 11 catifes de flors guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. Els catifaires han hagut de matinar per començar les seves creacions, en les quals ja estan treballant des de fa setmanes. Més enllà de les catifes de flors, un altre element representatiu de Corpus és l'ou com balla. La font es decora amb flors i fruites i simbolitza la vida i la fertilitat. Enguany, des del Casal Cultural han volgut fer un pas més i han decorat i dissenyat ells mateixos la font de l'Ocomballa per fer-s'ho seu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Todos los jueves, desde las 19:30 a 20 horas.
6: Les invitamos a acompañarnos en el espacio cultural de la Asociación de Paraguayos Unidos Molletense.
5: Fermín Cabral y Aldo Ruiz conducen Es Paraguay.
7: Sí?
8: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
7: Ho sento, però ja tinc plor.
8: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
7: Però què dius? És una cosa més important.
8: Doncs explica't.
7: D'acord, és un programa de ràdio.
8: Un programa de ràdio?
7: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
8: I quin és aquest programa?
7: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
8: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
7: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
8: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
7: Us esperem!

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.

0: Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol viatgem fins a l'any 2000 per redescobrir Oops, I Did It Again, el disc que va confirmar Britney Spears com la gran princesa del pop de començaments de mil·lenni. Després de l'èxit explosiu del seu debut Baby One More Time, Britney tornava amb un àlbum més segur, més madur i encara més ambiciós. Amb cançons com Oops, I Did It Again, Stronger o Lucky, descobrim un artista que consolidava el seu estil entre el teen pop, les balades emocionals i una actitud cada vegada més icònica. Benvingudes i benvinguts a aquest viatge sonor a través de Oops, I Did It Again.
1: Can you turn me up a little bit more?

Abans de començar a escoltar com sona aquest disc, fem un petit repàs per explicar qui és la nostra artista d'avui. La nostra Britney Spears, de nom complet Britney Jean Spears, va néixer el 2 de desembre de 1981 a Macomb i es va criar al petit poble de Kenwood, a Louisiana. Des de ben petita ja destacava per la seva facilitat per cantar i actuar i la seva família la va apuntar a classes de dansa, gimnàstica rítmica i teatre musical. De fet, amb només 8 anys ja es va presentar càstings per a programes de televisió i anuncis. Amb 11 anys va entrar al programa de televisió de Mickey Mouse Club, un espai que va ser molt popular als anys 90, on va compartir escenari amb futures estrelles de l'indústria musical com Justin Timberlake, la seva exparella, o Christina Aguilera. Quan el programa es va cancel·lar, la nostra artista va tornar temporalment a Louisiana, però ja amb la idea de voler dedicar-se al món de la música. L'any 1988 tot canviaria amb la publicació de Baby One More Time. El senzill es va convertir en un fenomen mundial gairebé immediat, especialment gràcies al videoclip ambientat en un institut que es convertiria en una de les imatges més icòniques del pop dels 90. Amb només 16 anys, Britney passava de ser una adolescent desconeguda de Louisiana a convertir-se en una de les persones més famoses del planeta. Només un any després arribaria Oops, I Did It Again, el disc que avui ens acompanya i que anirem escoltant. Un àlbum que consolidava el seu èxit internacional i que ens mostrava una Britney més segura, més madura i més preparada per dominar definitivament les llistes d'èxits de principis dels 2000. I ara sí, sense més preàmbuls, ens endinsem de ple en escoltar com sona aquest Oops, I Did It Again. I ho fem amb la cançó que dona nom al disc i que es convertiria en un dels himnes més icònics de la seva carrera.

Acabem d'escoltar Oops, I Did It Again, i probablement és una de les cançons més emblemàtiques de tota la carrera de Britney Spears, perquè, sens dubte, és un dels grans himnes del pop de principis dels 2000. Notem com la cançó manté aquesta essència teen pop que havia fet triomfar Britney en el seu primer disc, però amb una producció que sona molt més gran, més brillant i més sofisticada per part de productors de renom com Max Martin. Una aposta segura amb una estructura pensada perquè la tornada et quedi al cap des de la primera escolta. I pel que fa a l'impacte comercial, la cançó va ser un èxit enorme arreu del món i avui acumula centenars de milions de reproduccions a plataformes digitals. Spotify, per exemple, supera els 700 milions de reproduccions, demostrant que continua sent una de les cançons més recordades de Britney més de 20 anys després del seu llançament. El disc Oops, I Did It Again també va arrasar, si parlem de vendes, i és que només als Estats Units va vendre més de 1,3 milions de còpies en la seva primera setmana, convertint-se durant anys en el debut femení més gran de la història. En total, l'àlbum supera els 20 milions de còpies venudes a tot el món. I, evidentment, també hem de parlar del videoclip que acompanya el tema, perquè hem de recordar aquella estètica futurista ambientada a Mart, amb aquell mono vermell de làtex i aquella escena que feia referència a la pel·lícula de Titanic i que ja formen part de la memòria col·lectiva de tota una generació. El videoclip va ajudar encara més a consolidar la nostra estimada Britney com una icona visual capaç de marcar tendències tant musicals com estètiques. Però bé, després d'aquesta entrada explosiva al disc, continuem avançant en aquest amb una cançó que reforça el missatge d'independència i confiança. Escoltem com sona Stronger.

Acabem d'escoltar Stronger, una de les cançons més importants d'aquesta primera etapa de Britney Spears, perquè ens mostrava una imatge molt més segura i independent del que s'havia vist fins aquell moment. Musicalment parlant, la cançó manté el so pop electrònic tan característic de l'època i amb una tornada construïda perquè sigui immediatament memorable, especialment amb aquell My Loneliness Ain't Killing Me No More, que molta gent interpreta com una resposta directa al mític Baby One More Time. La lletra també ens parla de superar una relació i de recuperar la pròpia confiança. Això encaixava molt bé amb el moment vital i professional de Britney, que començava a deixar enrere la imatge més innocent dels seus inicis per construir una personalitat artística més forta i amb més control sobre la seva carrera. Després d'aquest missatge d'empoderament i de força personal, canviem lleugerament de registre per continuar explorant aquest univers pop de principis del 2000. Ara arriba un tema amb un to més descarat i juganer i que porta per títol Don't Go Knocking on My Door. Don't go knock my door. Don't go knock my door.

En aquell moment, tota la vida personal de la Britney era observada amb lupa per molts mitjans, i és que a principis dels 2000, un dels grans temes de safareig era la seva relació amb el cantant Justin Timberlake, que aleshores formava part de la boyband NSYNC i amb qui va coincidir el programa d'en Mickey Mouse. Els dos artistes s'havien convertit en la parella pop més famosa del moment i pràcticament qualsevol aparició pública seva acabava ocupant portades de revistes i programes de televisió. De fet, la pressió mediàtica sobre Britney es començava a fer gran ja en aquell moment, especialment pel control constant sobre la seva imatge, les seves relacions i fins i tot la seva vida privada. Mentrestant, ella continuava dominant les llistes d'èxits i consolidant-se com la gran icona pop de la seva generació.

Això que acabem de sentir era Lucky, una de les cançons més especials i també més simbòliques de tota la discografia del nostre artista més pop. El tema narra la història fictícia sobre una estrella famosa qui, amb els anys, molta gent ha acabat interpretant-la gairebé com un reflex anticipat de la seva mateixa vida. La lletra ens presenta una noia aparentment perfecta, rica, famosa, admirada per tothom, però profundament sola i infeliç. El contrast entre l'èxit públic i el patiment privat és el gran tema de la lletra i precisament això és el que ha fet que Lucky guanyi encara més significat amb el pas del temps. Molts fans consideraven que la cançó acabaria representant la pressió emocional i mediàtica que Britney vivia ja des de molt jove i bé, no anaven tan mal encaminats. Després d'aquest moment més reflexiu, nosaltres tornem a pujar l'energia per continuar explorant el costat més pop i divertit que ens porta aquest disc. Ara arriba What You See Is What You Get.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Comissió Cultural 08 Sound organitza per primera vegada una jornada cultural on la música, Sound System i l'art es donen de la mà. Així ho ha explicat una de les persones integrants de la comissió, Carla de la Torre.
1: Tot va començar perquè, bueno, som de Mollet, hem estat creixent a Mollet i després, pues, com hem fet les nostres vides fora també i a tots ens ha agradat aquesta cultura del Sound System, hem anat seguint a diferents esdeveniments que es fa pues, a Barcelona o llocs fora de Mollet i a vegades també tenim un perfil doncs, que ens interessa molt les arts plàstiques. Aquí vam trobar que hi havia alguna interessant i com sempre Mollet és la nostra casa, vam dir això ha de passar a Mollet també i ho vam voler apropar.
0: La jornada batejada amb el nom Back to the Roots tindrà lloc avui dissabte, dia 6 de juny, al Parc de Can Mulà. L'esdeveniment començarà a les 5 de la tarda amb la realització de diferents activitats creatives obertes a tothom. Els tallers acompanyats de la música Sound System es desenvoluparan fins a les 8 del vespre per continuar després amb la festa fins la 1 de la matinada. I també us informem que joves i grans han compartit espai aquest dimecres en la jornada Els Nostres Mestres. L'Ajuntament de Mollet ha recuperat després de la pandèmia, el projecte intergeneracional que té per objectiu preservar la memòria viva de la ciutat i reconèixer totes les persones que han contribuït a construir el Mollet actual. En aquesta edició, 16 mestres han parlat de la recuperació de les llibertats democràtiques, com van viure la lluita antifranquista i la transformació social i urbana de Mollet durant els anys 60 i 70, tot posant al centre una generació que va viure moments de dificultats, però també de reforça col·lectiva, solidaritat i compromís veïnal. Els alumnes de quart d'ESO del Centre d'Estudis Mollet han estat els encarregats de recollir aquesta memòria oral i copsar de primera mà la vida de la ciutat ara fa 60 anys.

0: fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Seguim el nostre camí per aquest repàs a Oops, I Did It Again, el segon disc d'estudi de Britney Spears, publicat l'any 2000 i que consolida del tot aquella explosió del pop adolescent de finals dels 90 i principis dels 2000. Un àlbum que arribava en un moment en què Britney ja no era només un nou diamant en brut, sinó una de les figures centrals de la música global. En aquest disc la veiem de ple, dins d'aquest imaginari de teen pop molt brillant, però alhora també es nota una indústria darrere seu completament bolcada en convertir-la en una estrella mundial a gran escala. Tot estava pensat per funcionar en ràdio, televisió i videoclips, en una època on el pop es convertia en el centre de la cultura juvenil global. Gran part d'aquest so està definit pel tàndem de productors suecs format per en Max Martin i en Rami Yacouf, responsables d'aquell so tan característic de finals dels 90 i principis dels 2000, on escoltàvem totes aquelles tornades extremadament enganxoses, unes bases electròniques molt netes i una estructura pensada perquè cada cançó fos molt fàcil d'identificar. Aquest disc, en molts sentits, era un manual del pop perfecte de l'època. També és un moment en què la cultura pop femenina estava en plena ebullició, amb artistes joves convertides en fenòmens globals i una indústria que convertia cada moviment en esdeveniment públic. La Britney va ser el centre de tot això, amb una exposició molt constant i una pressió enorme per mantenir-se sempre a dalt de les llistes. Si més no, tots coneixem com de malament va acabar la cosa. I després d'aquest bloc més general del disc, ara entrem en un tema que aporta un toc diferent dins l'àlbum, amb un so més atrevit i amb unes influències una mica més rockeres dins del pop que hem anat escoltant fins ara. És el moment d'escoltar Satisfaction.

comercial de l'època. Després d'aquesta energia més intensa de Satisfaction, el disc torna cap a una vessant més melòdica i sentimental i ara arriba una de les balades més recordades d'aquest Oops, I Did It Again, una cançó coescrita conjuntament per Shania Twain que intenta mostrar una Britney una mica més madura emocionalment sense abandonar del tot aquell univers adolescent tan característic de l'època. Escoltem Don't Let Me Be The Last To Know.

Don't Let Me Be The Last To Know és un altre dels temes que trobem dins el segon àlbum i on es nota clarament aquest intent de donar una mica més de profunditat i sensibilitat a la imatge de la nostra Britney Spears dins d'un disc que en general està molt enfocat a l'impacte immediat dels singles. També és interessant perquè aquesta cançó encaixa perfectament amb aquella tradició de grans balades pop pensades perquè l'artista mostrés una cara més vulnerable entre temes molt més rítmics. Era gairebé com una fórmula obligada dins dels grans discos pop d'aquella època. I continuem ara amb un altre tema que manté aquesta atmosfera més melancòlica i sentimental dins del tram final del disc. És el moment de...

Where Are You Now és una d'aquelles balades que ens ajuda a entendre molt bé la imatge que envoltava la Britney Jean en aquell moment. Mentre aquest disc sonava a tot arreu, ella vivia enmig d'una exposició mediàtica constant, convertida pràcticament en el gran fenomen pop adolescent del planeta. Amb els anys, moltes cançons d'aquesta etapa tan inicial seva s'han acabat escoltant d'una altra manera perquè, inevitablement, hi projectem tot el que sabem avui sobre com va veure aquella fama tan desmesurada des de molt jove i com la va acabar afectant tant. Curiosament, el següent tema que escoltarem i que es titula Girl in the Mirror sembla parlar precisament d'aquesta dualitat entre la persona real i la imatge pública que se'ns imposa a mostrar.

Com comentàvem abans, Girl in the Mirror és una cançó que amb el pas dels anys ha acabat adquirint un significat gairebé inesperat. Quan va sortir, l'any 2000, es podia interpretar simplement com una altra peça dins del relat de l'estrella pop adolescent, que parla de la fama i de la distància entre la persona real i el personatge públic, però avui costa molt no escoltar-la pensant en tot el que Britney Spears acabaria vivint després. Durant molts anys, la seva vida personal va quedar completament exposada davant dels mitjans, com per exemple la ruptura amb la seva parella en aquell moment, en Justin Timberlake, la persecució constant dels paparazzis, els problemes de salut mental que ja començaven a sortir i, sobretot, aquella tutela legal controlada pel seu pare que va durar més d'una dècada i que va generar el moviment Free Britney arreu del món. Tot plegat va fer que molta gent revisités la seva música des d'una perspectiva completament diferent a la que va ser en el seu moment. També s'ha parlat molt de la relació complicada amb part de la seva família, especialment amb el seu pare, però també amb persones del seu entorn que durant anys van gestionar la seva carrera i la seva vida personal gairebé com si fos una marca global més que una persona. Actualment, la Britney viu una etapa molt més allunyada de la maquinària del pop que la va convertir en icona mundial. Continua sent una figura enormement mediàtica i tot el que publica genera titulars, però també hi ha la sensació aquesta que intenta recuperar espais de control personal després de molts anys sota una vigilància constant. Nosaltres arribem ja al final d'aquest viatge per Oops, I Did It Again, un disc que defineix perfectament el pop comercial de principis dels 2000 i que, al mateix temps, també explica moltes coses sobre com funcionava la indústria musical i mediàtica d'aquell moment. Per acomiadar aquesta hora musical, tanquem amb el tema més innocent i adolescent de tot l'àlbum, Dear Diary, el tema que parla d'una última pàgina d'un diari personal. Ens retrobem amb més històries i més música al proper capítol. Que vagi bé!

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Us saludem des dels estudis de la xarxa de comunicació local on estem a punt per encetar un nou capítol radiofònic del Picalletres. Un capítol especial perquè és el darrer eliminatori d'aquesta temporada. Després celebrarem ja les semifinals del programa, així que hem entrat a la recta final i estem satisfets i satisfetes de tot el camí fet, sobretot d'haver comprovat la salut del català en el nostre jovent. Esperem que els participants avui vinguin ben preparats per aconseguir un bon cabàs de punts, entrar al nostre Pica Ranking i classificar-se per a una de les dues semifinals. De seguida ho comprovarem. Avui tenim amb nosaltres, com sempre, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Mollerussa i cap a Granollers.
0: Picalletres, a la teva emissora local.
1: Contactem amb la Karen Alfonso, que ens parla des de Ràdio Ponent Mollerussa. Karen, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola a tothom, doncs avui tenim a la Inés, a la Berta i a la Mariona, que concursaran de l'Institut Terres de Ponent de Mollerussa. Ja les tenim aquí superpreparades.
3: Hola, em dic Inés i m'agrada dibuixar.
4: Hola, em dic Berta i m'agrada ballar.
5: Hola, soc la Mariona i m'agrada el pàdel.
1: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Granollers. Com va, Maria Josep Pérez? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
6: Hola a tothom des de Ràdio Granollers. Us presento a la Gala, al Nil i al Gaston. I aquí els tenim preparadets i molt poc nerviosos.
7: Hola, sóc el Gaston i m'agrada esquiar.
8: Hola, sóc el Nil Gasol i m'agrada jugar a futbol.
9: Hola, sóc la Gala Ocaña i m'agrada jugar a bàsquet.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
10: Sí, Tina, ben a punt. Amb tot l'arsenal de lletres preparat i amb ganes de veure el nivell dels nostres concursants.
1: Doncs esperem que sigui així, que demostrin aquest bon nivell. I abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Pica Ranking.
10: La quarta posició l'ocupa l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. En tercera posició tenim l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el nostre Pica Ranking l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Iniciem el camí a poc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, a fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Preparada, Inés?
3: Sí.
1: Temps. Enorme.
3: E-N-O-R-M-A.
1: Sardina.
3: S-A-R-D-I-N-A.
1: Tàndem.
3: T-A-N.
10: La porta accent.
1: Berta. Buidar.
3: B-U-I-D-A-R.
1: Empatx.
3: E-M-P-A-T-X.
1: Vanitat.
3: V-A-N-I-T-A-T.
1: Període.
3: Com?
1: Període.
3: P-R-P.
10: T'has deixat la E abans de la R.
1: Mariona. Rodejar.
3: R-O-D-E-J-A-R.
1: Altern.
3: A-L-T-E-R-N.
1: Doncs en aquest primer nivell de lletreig heu fet 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Cervató. Preparada, Gala?
9: Sí.
1: Temps. Autovia.
9: AUTOVIA.
1: Candela.
9: CANDELA.
1: Tramús.
9: TREM.
11: És una A, no una E.
1: Nil. Rematar.
8: RAMAT.
11: És una E, no una A.
1: Gaston. Absent.
7: ABSENT.
1: Matinar.
7: MATINAR.
1: Pòrtic.
7: PORT.
11: La O porta accent obert.
1: Doncs, nois, en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
12: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Les vostres paraules són les següents. Laca, plas, casino.
11: Plas. Correcte. En català, el terme o temps assenyalat per alguna cosa, com ara el compliment d'una obligació, la presentació d'un treball o de documents a l'administració pública, es diu termini, terme, però no plas.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara per l'escola Cervató. Les vostres paraules són les següents. Bocata, plata, fugata.
9: Bocata.
11: Correcte, també. En català, el pa partit longitudinalment en dues meitats, entre les quals es posa algun altre aliment, es diu entrepà, sandvitx, badall, però no bocata.
1: Doncs 200 punts que vosaltres també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Berta, preparada?
5: Sí.
1: Temps. Barbacoa.
5: B-A-R-B-A-C-O-A.
1: Turmentar.
5: T-O-R.
11: És una U.
1: Mariona. Plàstica.
5: P-L-A amb accent S-T-I-C-A.
1: Estimulant.
5: E-S-T-I-M-U-L-A-N-T.
1: Cobrellit.
5: C-O-B-R-E-L-L-I-T.
1: Pessimisme.
5: P-E-S-I-M-I-S-M-E.
1: Reticència.
5: R-A-T-I...
11: És una E, no una A.
1: Inàs. Desistir.
5: D-A-S-S-I...
11: Una sola S.
1: Doncs heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Cervató. Preparat, Nil?
8: Sí.
1: Temps. Turquesa.
8: T-U-R-Q-U-E-S-A.
1: Allunyar.
8: A-L-L-U-N-Y-A-R.
11: Has dit Y, és grega.
1: Gaston, simètric.
7: S-I-M-E amb accent obert, T-R-I-C.
1: Pilotaire.
7: P-I-L-O-T-A-R.
11: T'has deixat la I.
1: Gala, escolania.
9: E-S-C-O-L-A-N-I-A.
1: Il·lògica.
9: I, L, O, amb accent obert.
11: I la geminada.
1: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I és el moment ara de fer un recompte general per veure com va tot plegat. Jurat, t'escoltem.
11: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Terres de Ponent de Mollerussa ha aconseguit fins ara 1.900 punts i l'Escola Cervató de Granollers n'ha aconseguit 1.200.
1: Doncs aquests són els marcadors actuals, però encara queden algunes proves per davant per seguir sumant més punts. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. A la prova musical d'avui tenim Maig, nom artístic de la cantant barcelonina Maria Solà. Va començar a treure les seves pròpies cançons després de veure com es feien virals a TikTok alguns dels seus fragments. El 2025 va treure el seu primer treball anomenat La Flor de Maig, amb 6 cançons. Aquesta primavera surt a la llum el seu nou àlbum, però avui escoltarem el senzill Aquella part de tu, del 2025. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Maig i el seu Aquella part de tu.
13: Res pot completar, jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat.

0: Quina sensibilitat, la Maig. Li seguirem la pista, i tant que sí. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Terres de Ponent, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Si els protagonistes de la cançó eren abans un moment, què són ara?
2: Un record.
3: Molt bé, escoltem-ho.
4: Ja no som un moment, som un record.
0: Doncs 200 punts al sac i ara és el torn de l'escola Cervató. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la protagonista de la cançó, què se'ns ha embrutat?
5: El temps.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Terres de Ponent, la mateixa pregunta. Segons la protagonista de la cançó, què se'ns ha embrutat?
2: El amor.
3: No és correcte. La resposta és el que era pur. Escoltem-ho.
4: Se'ns ha embrutat el que era pur.
0: Doncs en aquest cas, cap dels dos equips pot sumar aquests 200 punts, però moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Mariona, estàs a punt?
2: Sí.
0: Temps. Microcosmos.
2: M-I-C-R-O-C-O-S-M-O-S.
0: Realitzador.
2: R-E-A-L-I-T-Z-A-D-O-R.
0: Ensenyaríem.
2: E-N-S-E-N-Y-A-R-I-E-M.
3: La I porta accent.
0: Inas. Prodigioses.
2: P-R-O-D-G-I-O.
3: T'has deixat lletres.
0: Berta. Insecticida.
2: I-N-S-S-T-I-S-I-D-A.
3: És una C, no una S.
0: Doncs dos encerts més que heu fet en aquest nivell de lletreig que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn de l'escola Cervató. Gaston, estàs preparat?
5: Sí.
0: Temps. Lampisteria.
5: L-A-M-P-I-S-T-E-R-I-A.
0: Pròximament.
5: P-R-O amb accent obert X-I-M-A-M-E-N-T.
0: Establissin.
5: Pots repetir, sisplau?
0: Establissin.
5: E-S-T-A-B-L-I-S-I-N.
3: Dues S's.
0: Gala. Deshidratant.
6: Pots repetir?
0: Deshidratant.
6: D-E-S-I-T-R.
3: Hi ha una H abans de la I.
0: Nil. Doncs en aquest cas també heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: Les puntuacions actuals són les següents. L'Institut Terres de Ponent de Mollerussa, 2.700 punts, i l'Escola Cervató de Granollers, 1.800.
0: Doncs amb aquests marcadors arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Karen Alfonso, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
2: Jo, la Mariona.
7: La Mariona.
0: D'acord, doncs ja veig que ha respost ella mateixa, la Mariona, que intentarà lletrejar la mega paraula. I Maria Josep Pérez, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
8: Doncs serà en Gaston.
0: Doncs en Gaston, que també intentarà lletrejar aquesta mega paraula. Ara, els dos equips el que heu de fer és pensar una aposta i custodiar-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Granollers. Maria Josep Pérez, fins ara.
8: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Terres de Ponent. Estàs preparada, Mariona?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Una persona interessada es deixa portar per l'afany del profit o de la utilitat, de manera que busca l'interès, el benefici propi, en allò que fa o vol dels altres. Avui parlem justament del contrari, d'aquelles persones que no busquen aprofitar-se de res ni de ningú. La mega paraula d'avui és el participi plural femení desinteressades.
2: Desinteressades.
3: Correcte, endavant.
2: D-E-S-I-N-T-E-R-A-S-S-A.
3: Incorrecte. La quarta vocal és una E, no és una A.
0: Mariona, en aquest cas no ha pogut ser, no has pogut lletrejar bé la mega paraula, però no et preocupis perquè hem de descobrir com ho farà l'equip contrari. Doncs ara serà el torn de l'Escola Cervató. Per tant, desconnectem de Ràdio Ponent Mollerussa i Karen Alfonso, ens veiem ara mateix.
7: Vale, fins ara.
0: Escola Cervató, esteu a punt? Estàs preparat, Gaston?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. Hi ha persones que tenen interès en alguna cosa o en alguna persona i això vol dir que manifesten curiositat per saber, per conèixer. Ara bé, n'hi ha que es deixen portar per l'afany del profit o de la utilitat de manera que busquen el benefici propi en allò que fan o volen dels altres. La mega paraula d'avui fa al·lusió a aquelles persones que no busquen aprofitar-se de res ni de ningú. La mega paraula d'avui és el participi plural femení desinteressades.
5: Desinteressades.
3: Endavant.
5: D-E-S-I-N-T-E-R-A.
3: Incorrecte, aquesta darrera A no és una A, és una E.
0: Llàstima, Gaston, no ha pogut ser aquesta mega paraula, però ara només ens falta descobrir si l'altre equip l'ha pogut lletrejar correctament o, en aquest cas, també l'ha fallat. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Karen Alfonso, quants punts ha apostat el teu equip?
7: Doncs s'ho han apostat tot.
0: Tot, aquests 2.700 punts que teníeu acumulats. I Maria Josep Pérez, quants punts ha apostat el teu equip?
8: Doncs també hem arriscat i s'han apostat tot, 1.800.
0: 1.800 punts que també teníeu acumulats. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Terres de Ponent ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh! I l'Escola Cervató ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh! Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant en el marcador o, en tot cas, com han quedat els marcadors finals. Tens la paraula, jurat.
3: Doncs ja ho sabem, els dos equips han sigut molt valents apostant-s'ho tot a la mega paraula, però d'acord amb els resultats finals de la mega paraula, tant l'Institut Terres de Ponent de Mollerussa com l'Escola Cervató de Granollers han quedat amb 0 punts.
0: Oh! doncs en aquest cas tenim un empat tècnic en el programa d'avui. Els dos equips us heu quedat amb 0 punts, però en tot cas heu estat molt valents amb les apostes que heu fet en aquesta prova final. La mega paraula. Anem a parlar primer de tot amb l'Institut Terres de Ponent. Karen Alfonso, com estan els ànims per aquí?
7: Així, així. Però bueno, s'han apostat tot, han estat valentes, així que és l'important.
0: Home, esclar, i heu de pensar que més enllà de la mega paraula, que hi ha hagut aquest error, heu fet un concurs molt bo, heu fet moltes paraules en els nivells de lletrets i en les altres també heu participat molt bé. A veure, quins són els ànims per aquí? Inés, Berta, Mariona, com esteu?
2: Malament.
0: No passa res. Més enllà d'això, espero que us ho hagueu passat bé amb la participació del concurs i que hagueu passat una bona estona. I no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'Escola Cervató, Maria Josep Pérez. Com esteu per aquí?
8: Doncs jo els veig bé. La veritat que han fet també un gran concurs. S'ho han passat molt bé. I sobretot la cara de la seva profe és d'alegria, de contenta. O sigui que això vol dir que han fet un molt bon paper. Jo també els felicito de la meva part. A la Gala, al Nil i al Gastón. Ara que parlin ells, que encara que tot i que fan una mica de cara de tristor, jo crec que s'ho han passat molt bé, oi que sí?
5: Sí, sí.
9: L'experiència ha estat bé, però si no es pot guanyar, el següent any ja guanyarem.
6: Almenys hem pogut gaudir de, bueno, el que ha dit, de l'experiència aquesta.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres també per haver vingut. I ara només ens falta repassar com queda aquest pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, com ha quedat tot plegat?
1: El pica-rànquing.
3: Doncs amb el pica-rànquing següent encarem les semifinals pròximes, així que som-hi. La quarta posició l'ocupa l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. En tercera posició hi ha l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. El segon lloc l'ocupa l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I lidera el pica-rànquing des de ja fa temps l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs així queda el Pica Ranking. Aquests seran els equips que participaran en les semifinals del Pica Lletres, però abans em queda acomiadar-me dels locutors i dels concursants que han participat en el programa d'avui. Karen Alfonso, Maria Josep Pérez, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i esperem que us ho hàgiu passat molt i molt bé.
1: Moltes gràcies a tots vosaltres. Fins la propera.
0: Fins la propera. Hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Ponent Mollerussa i Ràdio Granollers per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Ens veiem ben aviat per disputar les semifinals del programa i després la gran final. A reveure!
2: Pica Lletres. Poc a poc i bona lletra.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. La plaça Joan Miró del barri de Planalladó es transforma aquest cap de setmana gràcies a la intervenció artística del Pintalis Fest, que enguany arriba a la seva tercera edició. El coordinador artístic del festival és el mulletà Marc Álvarez, artísticament conegut amb el nom de DC. El Pintalis Fest d'enguany comptarà amb l'acció directa de 6 artistes que deixaran la seva empremta en 3 murals de grans dimensions i 3 de més petits. També hi haurà tallers adreçats a tothom.
1: Com cada any tenim molts artistes aplicant per participar en aquest festival, és genial donar-li continuïtat a aquest projecte perquè no podem donar cabuda a tots els artistes que apliquen, no? Però al final, edició rere edició, vam aconseguint que tots els artistes que volem que formin part tinguin aquesta presència. Aquest any tindrem 6 artistes pintant murals i després farem 4 tallers de pintura mural oberts a totes les persones de qualsevol edat.
0: La temàtica del festival d'enguany és mare. Marc Álvarez ha dit que el significat de ser mare, de donar vida, obre moltes perspectives a nivell artístic. I també us informem que aquest dijous, dia 4 de juny, ha estat Corpus, una festa religiosa cristiana que se celebra amb catifes de flors, cultura popular i l'ou com balla. A Mollet, cada any, des del Casal Cultural, organitzen en coincidència amb aquesta celebració una jornada on les catifes de flors són les protagonistes. Des de fa 32 anys que diverses entitats de la ciutat col·laboren amb el Casal Cultural per mantenir viva la tradició. I avui dissabte, 11 catifes de flors guarniran la Rambla Balmes al llarg del dia. Els catifaires han hagut de matinar per començar les seves creacions, en les quals ja estan treballant des de fa setmanes. Més enllà de les catifes de flors, un altre element representatiu de Corpus és l'ou com balla. La font es decora amb flors i fruites i simbolitza la vida i la fertilitat. Enguany, des del Casal Cultural han volgut fer un pas més i han decorat i dissenyat ells mateixos la font de l'Ocomballa per fer-s'ho seu.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
4: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
3: Núvol de fum a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem un poeta que es diu Jaume Pons Alorda. Va néixer a les Illes, a una ciutat que es diu Caimari, l'any 1984. És escriptor, traductor i editor. I ha traduït coses com poemes de Walt Whitman, de Pelé Nombo Fitzgerald, d'Edgar Allan Poe... En fi, també ara està preparant una novel·la. Té uns quants premis de poesia, entre ells el Ciutat de Palma de Joan Alcover, el Premi Bartomeu Rosselló Porcel, el Premi de la Crítica Serra d'Or... En fi, té molts premis. I avui tenim a les mans un llibre seu que porta per títol El Corc. En aquest llibre, al començament, hi ha una sèrie de dedicatòries. En llegirem només una. Hipòtesi de l'incurable apropiació bacteriològica dels significants en un text. Abduir-ho lingüísticament. Imatge en enraonar dels significats adjacents en la mort de la raó de sa poeta. La citació és d'Esther Xaragall, del llibre Infinitius. I el primer poema que llegirem porta per títol Preliminars. Et dono la benvinguda. T'estava esperant. A partir d'ara anirem a poc, amb calma i consciència. Primers acostaments, carícies, llengües i segregacions que lubrifiquen. Aquí em tens. Deglutint i digerint i prodigant, donant-ho tot perquè això funcioni. Llegir és copular. I escriure és clavar enforcalls al cos i telescopis a l'ànima. Que comenci l'orgia.

La mudesa teològica. Déu calla, potser perquè fa eco del nostre silenci. Fa segles que callam indemoniadament. El desastre és que sols obrim la boca per menjar, per llepar, per blasfemar o per amollar subnormalades. Si ens atrevíssim a parlar, naixeria, potser, una possibilitat de refundació. I si xerréssim amb sinceritat, potser rebentaríem d'alegria.

0: Davant.
1: El següent poema surt un... tres paraules que hauríem d'aclarir. Primer diu, com un rus ple de botons, un rus és un, sobretot, com un abric llarg i gruixut. I després surt la paraula botons, amb dues os, que són les peülles dels ungulats, els animals que tenen un, que caminen sobre les ungles. I després surt la paraula camallots, un camallot és una mena d'embotit que fan a Menorca. Per a un destructor de mons, malaurat, ai, malaurat, mal nascut i mal anat, com un rus ple de botons, com un porc ple de botons, amb qui fer, ben engreixat, camallots botifarrons. Ep, si no ho ha dit ningú, escoltant bé, jo t'ho explic. Els mots no són bagateles, ni tampoc mercaderies. No, no estan al teu servei. I mai no has sigut el rei del mambo o de res semblant. En tot cas, ets un esclau patètic, leprós i infecte, i t'hauries de postrar ben per sota del teu tro. Jo vull que paguis ben cara la teva puta misèria. Que els meus versos et destrossin, que mai no trobis consol en cap plaer de la terra, i que un jorn puguis comprendre que ningú, en realitat,

El necessari naixement de contrincants. Hi ha una citació de Franz Kafka que diu: del veritable adversari et ve un coratge sense límits. I una altra de Joan Puig i Ferreter que diu: feliç qui pot ésser enemic dels seus enemics. Estimadíssims enemics meus, prec perquè cada dia sigueu més. D'entre els molts que ja sou a hores d'ara i que a cada moment sigueu millors. Ni puc ni vull negar-vos-ho. Fer-ho seria hipocresia. Tant de bo els anys us facin més savis, més acarnissats, més esmolats, més energètics, més violents, més memorables, perquè la vostra negra grandesa pugui desafiar-me com correspon en l'il·lustre combat de l'existència. Jo anhel que sigueu tan bellament sòrdids com per estar al nivell de la meva meravellosa mesquinesa, dignes d'aquest honor meu dit odiar. A tots vosaltres, estimadíssims enemics meus, cada dia majors en dons i en nombre, us he de donar les gràcies eternes per totes aquestes continuades raons que em regalau constantment perquè em mori de ganes de donar-vos per cul.

mestre. Callat dolent, decidit. Gemec de cante hondo, amb duende. En sortir del cotxe i coixejar, l'etern dolor que muda en cant de l'hort, caminant amb lentitud cap al goig setmanal. L'opinió sempre àcida, necessària, i versos, ombres, peixos, marges, espais en blanc i minúscules que no desafien el nom de Déu. Poeta major, disfressat de poeta minor. Generacions de mestratges entre les teves mans generoses de cosmonauta. Passi el que passi, tu orbites eternal.

Ara sentirem un fragment de la cançó dels Bee Gees, Stayin' Alive. És una cançó que en el seu moment els va llançar la fama i va ser molt, molt escoltada. Cosa curiosa perquè canten en falset i normalment una veu tan aguda en un home no queda bé, però aquesta cançó és especial. La lletra parla de que podem mirar cap a una altra banda o intentar entendre els efectes dels diaris sobre l'home. I diu, tant si ets germà o mare, segueix viu, segueixes vivint.

Bé, doncs, continuem amb els poemes de Jaume Pons Alorda, del llibre El Corc. Té un seguit de quatre poemes, bueno, són poemes en prosa, que porta per títol Panoràmiques. Llegirem només el primer i l'últim, per no allargar-nos massa amb el mateix tema. En el primer, hi ha unes quantes paraules que convindria recordar el significat. Com passa, per exemple, amb una aigua estergida. L'estergite és un dibuix fet amb una plantilla perforada. S'ha passat una mànega, una bosseta amb tins d'aquests en pólvora, i la pólvora passa pels forats i deixa el dibuix. Timbada, en realitat, en el diccionari està timba, que és un precipici. I després, incondícia és falta d'ordre i netedat. El neuliment és decandiment, o sigui, debilitar-se. L'escròfol és una malaltia que produeix inflamacions dels glanguis, linfàtics, la pell, els ossos, etc. I briar és una dermatitis crònica. I amb tots aquests antecedents anem a llegir el primer fragment de Panoràmiques. Amb fressa, per fondals i baumes, inflades com mares balenes, s'armaren de coratge les dues, ella i la seva llavor, per deixar enrere el darrer enfilall del turó de l'ànima. Pel corriol passava una aigua estergida, envoltada de timbades i pendissos. Podien sentir com anava raspant el floc de pedres per on s'arrambava. Sabien perfectament que les aigües del torrent de Malassang guarien les xacres, incondícia, neuliment, escròfola, brians, llagues sucoses. El pastor contemplava aquell pelegrinatge cap a la terra baixa. Sabia que el tal de ballada no faria altra cosa que vestir la justícia perduda després del vinclament seminal. Enrere deixaven els 3.000 metres de patiment. Eren, sí, el futur.

I el quart fragment d'aquestes panoràmiques comença amb una citació de Joan Perucho. Hom oblida que la configuració de l'univers s'exalta a voltes en una joia desbocada i furient. I el text diu així: ultrapassat paisatge de latituds subterrànies, al fons del teu perfil, duresa de molses labials, aigües marines sadollant amb estultícia d'algues aquesta terra supeditada. Lotus que gira en blanc a través del cavalcar de l'angoixa. Hi ha com un remolí, un vent estrany que reïma aquestes figures de rotunda violència. Estatisme, marmori, glaçat mirall, cranis blancs dins el clos cementiri de dentadura eclesiàstica. L'hora del forn, sota el sol d'ambre, entre vinyes misterioses i aquest silenci sense missa. Un arbre, al fons, segrega aquest munt de metralla celeste. S'acosten les laves mainaderes sota una muntanya àurea i massissa. Tot això és un plagi per anticipació, un pastitx patètic. Copio malament el que el món em dicta, però algun dia reescriuré aquests fulls elegíacs, àlbums pomposos de pompositat, perquè, com jo, acaben essent immortals.

Com m'encanta, Màrius, que t'hagis mort. Quin sentiment de calma i tranquil·litat. Quin respir, ara que sabem que el teu cos ha esquivat la presó carnal i ha començat a fondre's amb l'etern, escalant cap a la font primera, primordial, santificadora de les primigènies duors, untadora dels primitius fluxos dels entrecuixos còsmics. S'obren uns nous ulls i s'obren els teus milers de sexes que s'engreixen per penetrar de cop en plaer totes les vides futures a les que t'amarraràs a partir d'ara. Milions de poemes que es ramifiquen més enllà. Fecundaràs tots i cadascun dels universos paral·lels que quànticament es remenen en el callat combat del set, i també tots els esperits, totes les ànimes, i et parirem de vell nou milions de milions de milions de cops més perquè tornis i retornis i re-retornis com si no haguessis partit mai.

a favor d'una poètica calvinista. La paraula poètica té la primera síl·laba entre parèntesis, o sigui que també podríem llegir a favor d'una ètica calvinista. En folla eufòria ens perdem dins la teva infinitud. Els teus llibres són miracles que segreguen meravelles. A aquestes alçades ja has fet tant que al teu costat sols queda espai per al ridícul. Que així sigui, i que les lepres humanes rebentin d'enveja. Totes les teves paraules són clivelles que devoren l'eternitat. I si ho fan és per continuar parint prodigis. I delites cada ventre el teu toc de salvatgia i et prodigues en aqueix ésser també dit efervescència. No paris, tanmateix no pots, ni en saps, ja que el teu és el llenguatge de la propagació i de l'immens. Raus tan amunt que la teva altura ens esclafa.

L'Evangeli kafkià. El bé és passiu, el mal actiu. El bé s'ignora i ignora. El mal es coneix i coneix. En realitat, mai no hi ha bé. Davant nostre s'obren totes les opcions del mal i sempre fem veure que decidim el mal menor. No és que el mal ens fascini, és que el mal ens fonamenta.

La gàbia de tendons que tens incorporadíssima ven els nervis de l'abdomen tot just només perquè sí. Tot em fa mal, tant de mal que fins i tot em fa mal el ben mal que jo no tenc i que encara s'ha de fer.

I fins aquí tenim el programa d'avui dedicat a Jaume Pons a l'Orde. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Iatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit Elisenda Alemany durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita a la comarca del Montsià.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada. Avui, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Alt Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pavelló 14, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de Unión Europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el Papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Parlem ara de successos perquè un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un 3:15.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures. L'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs, contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià, un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
2: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els tres arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
0: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
0: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions, aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
11: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
12: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
11: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del parc natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
14: Reivindiquem-la, que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
13: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema "Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO", i els manifestants han corejat consignes com "ni un pas enrere" o "aquí no sobra ningú". Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Llepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
15: Des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
16: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una quarantena de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
2: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
17: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
18: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta, i per tant, doncs, això també és important, perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom, i per tant...
17: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una quarantena de dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
0: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament aquest vespre.
19: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb l'incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
2: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Famous Gun. Amara i Jade són altres noms destacats d'aquest divendres que acollirà durant la franja més nocturna les actuacions de Skrillex, Mohamed Reza i Pink Panthers.
0: Parlem ara de cinema. A Roda de Barà, el tarragonès, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum, cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
20: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
21: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
20: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la 5a edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
22: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
23: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
22: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Sabadell és a només 2 partits d'ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
24: Victòria èpica del centre d'esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure-hi en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i donant aquest alè extra havia d'aixecar 2 gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb 2 fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
0: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
2: El primer salt al partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquella estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Poula en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauró, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filagrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els poblatans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival al tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
4: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
3: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Carri Eliovara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara d'handbol, i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació de Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad. Cool.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada de Iatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit Elisenda Alemany durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc en les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell i el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el Papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable. No sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures. L'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs, contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: <t 'en> I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant aquesta enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir aquestes opinions dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb l'objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure... com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja estaven ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
2: L'enquesta s'està donant a terme a punt repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: I avui hem de parlar també d'un parell de manifestacions.

0: des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
1: Reivindiquem-la que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
0: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
2: I una altra reivindicació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan que s'han manifestat aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
3: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
4: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
5: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
3: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
2: Parlem ara de videojocs. Què tenen en comú els Dragon Gamings, els TLS, els Família Yogurt o els Dementals? Doncs efectivament, un videojoc, parlem del League of Legends amb seguidors arreu del món.
3: Ells, però, són els 4 millors equips catalans i avui es disputen la corona de campió al Tecnocampus de Mataró. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio el Josep Maria Espà.
6: Els 4 millors equips catalans del League of Legends, el videojoc que mou milions de persones arreu del món, s'estan enfrontant aquest dissabte per decidir qui és el millor de Catalunya. Entre ells, un representant de Barcelona, un de Tarragona i dos de Girona. Víctor Trebejo, de l'equip gironí dels Dementals, ens explica què suposa per ell participar d'aquesta jornada que segueixen milers de persones online.
7: Segueixo aquesta lliga ja des de fa un parell d'anys i sempre m'ha impressionat tota la feina que hi ha al darrere, tot el que fan per al català, per al League of Legends, i al final doncs classificar-me per primer cop al presencial ha sigut com un somni fet realitat.
6: Dementals, la sorpresa del campionat, no ha pogut superar l'equip tarragoní del TLS en la primera de les semifinals del dia, d'una competició on el català és el gran protagonista. Escoltem en Josep, un dels CEOs de l'equip tarragoní.
8: Està molt bé, perquè bàsicament li donen reconeixement a la llengua i és molt, com diu, sempre en el castellà, però que aposti el català per això, bàsicament, per a mi està molt bé. Però ja que som de Catalunya, és una competició catalana, està molt bé que estigui el català per al mig.
6: La gran final està prevista per les 5 de la tarda. Durant el dia, el públic assistent també s'ha pogut divertir i mostrar les seves habilitats a la zona eGames, un espai d'accés lliure on s'estan celebrant tornejos express d'altres videojocs com Just Dance, Mario Kart, un simulador de Fórmula 1 o el FIFA de futbol.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'una Patum que no s'atura.
3: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Patum Aires i els cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
9: Bàsicament és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però com sempre ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
3: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Marxem ara fins al Tarragonès.

0: Concretament a Roda de Barà, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
1: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
2: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parlen Toni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
3: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
2: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I no ens movem del Tarragonès perquè Altafulla celebra també avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
1: Es tracta de la 5a edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
4: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
5: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
4: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Sabadell disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
1: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
7: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure i en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar 2 gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb 2 fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
0: També en futbol, demà diumenge, a partir d'un 1:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1, favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arrenca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
1: El primer assalt, el partit d'anada, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauró, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els poblatans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així ho valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
9: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i a ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
8: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: Passem ara al tennis, perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
1: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB.
1: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
10: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser amb una gran defensa el conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar. 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarregar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
0: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, juga a la pista de l'UCAM Múrcia.
1: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
0: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
1: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià, que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
0: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
1: L'equip blaugrana va superar a quarts el Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: Canviem d'esport en hoquei patins. A l'hoquei Lliga masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
1: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga masculina precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
1: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
1: A 1:15, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Les rubinenques tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
0: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
1: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
11: La Xarxa de Comunicació Local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Sí.
3: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
2: Ho sento, però ja tinc pla.
3: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
3: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
2: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir...

tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
2: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
3: Bon dia, oients de Som Terra. Avui us vull parlar d'una part de les nostres instal·lacions que penso que encara no us n'he dit ni un borrall, la residència de l'Escola Agrària d'Alfarràs. Acostumem a associar una residència d'estudiants a un internat fosc i estricte, o, vens al contrari, com un campus d'estudiants tot el dia de gresca. A la realitat, com veureu, ni una cosa ni l'altra. La nostra residència està ubicada al primer pis de l'edifici principal, fet que la separa de la zona d'aules i que facilita que hi hagi una zona de nit i una zona de dia. Les habitacions són dobles o bé individuals i comparteixen bany cada dues habitacions. L'alumnat pot endur-se tots els seus utensilis i aparells perquè tenen lloc d'estudi i d'oci suficient. També tenen una sala d'esbarjo amb jocs i televisió. I les tardes, després de les classes, es reparteixen en diferents activitats. A part de temps de descans, temps d'oci i de temps d'estudi i preparació de treballs, hi ha d'altres activitats que poden realitzar. Donat que estem en una zona envoltada de natura, alguns aprofitem per practicar la pesca, perquè el riu d'Alfarràs és una referència en aquest esport. D'altres s'enduen la pròpia bici per a fer rutes o bé van a córrer. I l'escola també té un petit gimnàs per fer exercicis de força i estiraments. I si hi ha alumnes interessats, es busquen monitors de lleure per fer, per exemple, gimnàstica o reforç anglès. Val a dir que no són molts obstatjats, són uns 25 màxim. Però per força s'han de complir uns horaris i unes normes perquè el personal que hi treballa ha de complir també els seus propis horaris. I com hi ha menors, les portes es tanquen a les 11 de la nit i no s'obren fins a les 6 del matí. Se'ls demana també un ordre mínim, perquè la neteja és a càrrec del personal del centre, però sempre se n'ha de perseguir algun que no es fa al llit o que té l'habitació cap per avall tota esbatanada. En relació amb això, com que hi ha unes normes comunes a totes les residències d'escoles, la governanta i la vetlladora de tarda són les encarregades de posar ordre i d'anotar les incidències. I també són les que recomanen què cal fer per tornar a l'ordre. Això normalment es tradueix en el que a nosaltres ens agrada dir treballs per la comunitat. D'aquesta manera, sempre hi ha racons de l'escola que es presten a fer una neteja extra. Durant el temps que els nois són fora, s'aprofita per fer dissabte a fons, per fer les reparacions i les reposicions, si convé. La setmana vinent us parlaré de la zona de cuines. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima!
1: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
4: Avui al Som Terra, bé, ens fa molta il·lusió saludar el Miquel García de la Gravera. Ja sabeu, el viticultor de la Gravera, que... Miquel, benvingut. Has estat amb nosaltres tota la temporada passada i aquest any ja trobem a faltar. Com estàs?
5: Hola, bon dia, Pili. Doncs pues molt bé, també us trobo a faltar jo a vosaltres, eh? O sigui que... Bé, mira, de cara al camp, disfrutant d'aquests moments de tensió a camp, perquè estos són dos mesos crítics, no?, on te jugues tota la collita, però bé, enguany ens ha acompanyat el temps, així que de moment contents.
4: Ens alegrem que estiguis content, i a més et sentim amb els ocellets de fons, Miquel.
5: Sí, és la gràcia d'estar en un paratge... Sempre que estiguem al mig del Far West, no? Però després també aquí al cantó tenim... Nosaltres avui estem treballant a la Vinya Núria, que estem al cantó del Noguer de Ribagorçana, i podem gaudir d'aquestes coses que ens dona la natura tan boniques com és tots aquests cants d'ocells que tenim per aquí a prop.
4: Avui parlarem de la Gravera Fest, que ja arriba en una nova edició, primer cap de setmana de juny, això, primer dissabte. Això ja és aquí, O sigui, que a més, ja a totes les feines aquí del camp hi acumuleu la festa, no?
5: Sobretot la il·lusió. La il·lusió no l'hem de perdre. Que a sobre serà el dia 6 del 6 del 2026.
4: Ah, i així què passa, que això? Que és alguna cosa demoníaca?
5: Bueno, no diguem demoníaca, ah, no, però... Però veieu, ja veieu que és serà d'un altre planeta. Serà galàctic. No sé si us heu fixat en els cartells, però serà un festival de agarra, agarra i no ho soltis. O sigui que... Fantàstic. I a sobre, mira, estarem la Vinya Núria, aquí al Gerri, que Vinya Núria està a la primera terrassa del Noguer Ribagorçana. O sigui, la gent que vingui des d'Alfarràs podrà gaudir per aquest passeig i aquest soroll que escolteu de fons, igual que ho estic escoltant jo ara, així que... Estupendo.
4: Què és el que passarà a la Gravera Fest el dia 6 del 6 del 26? I no sé, tu que estàs tan atent de les llunes perquè feu, això, vi biodinàmic, si el dia 6 del 6 del 26 ha de passar alguna cosa especial.
5: Sí, sí que passarà una cosa especial. Que allí gaudirà tothom de la Gravera Fest, o sigui que especial serà. I el dia 6 del 6 el que tindrem és lluna ascendent, o sigui, top arriba, top arriba. I a sobre dia flor, que la gent gaudirà dels vins d'una forma espectacular, o sigui, apareixeran a sobre aquestes notes florals tan xules que tenim als nostres vins, a part de la mineralitat. Així que amb ascendent de tot amunt més l'entorn, no pots fallar, això, Fili.
4: Va, doncs què passarà aquest dia, a part de tenir la lluna ascendent i el dia flor? Perquè hi haurà música, hi haurà gastronomia...
5: Hi haurà de tot, llavors, a partir de les 6 de la tarda, aquí a Vinya Núria, que si fiquen... Si al Google busqueu la Gravera Fest, mos trobareu, simplement al Maps, d'acord? Ja trobareu la ubicació... I doncs a partir d'ací hi haurà una obertura de portes i aquí doncs podreu començar ja a les 6:15 amb un taller animal de poder perquè la gent pugui començar a connectar amb la terra.
4: Com?
5: Des de les... Sí, hi haurà un taller guiat on a sobre la gent per a... Bueno, entrarà en consonància amb l'entorn i es farà un tast de 3 vins amb cada una de les parcel·les d'on surt aquell vi. I d'aquesta és limitat, hi havia 30 o 35 places, penso, i no sé si encara en queda alguna, ho hauríeu de buscar a la pàgina web, si no s'ha tancat ja, i allí es farà un maridatge de l'entorn amb el vi, que això no estem acostumats a fer-ho, que sempre sembla que haguem de maridar el vi amb aliment, que és fantàstic, no? Maridar menjar i vi és ideal, però, per exemple, nosaltres hem fet maridatges de música amb vins i al·lucines quan veus que una música, un estil de música, marida perfectament amb un vi, si és més rockero, si és més tranquil, si és més introspectiu. Molt. És una cosa molt recomanable. I una de les coses que es podrà fer aquest dia serà aquest maridatge amb la vinya, amb l'entorn i amb el que en aquell moment està representant la parcel·la que t'estàs bevent el vi del mateix lloc on ha sortit aquell fruit.
4: I aquí ja no ens podem apuntar perquè ja està, no? Totes les...
5: No ho tinc clar.
4: D'acord.
5: No ho tinc clar. Crec que potser encara queda alguna plaça.
4: D'acord.
5: Val?
4: D'acord, no deixa
5: saber-ho.
4: Sí.
5: Això, aquest de 6:15 a 7:15 de la tarda. Després, a 6:45, hi haurà un show d'entreteles que vindran i mos faran una cosa super mega xula que ja veureu que plantaran uns pals ben alts que jo pensava, dic, ai, quina por, quan van vindre a veure, molt valents i valentes han de ser aquests artistes, aquests artistes. Sí, la vinya la veuran fantàstica des d'aquí dalt, però sobretot nosaltres ho veurem perquè és un espectacle molt xulo que fan. Després per la canalla, que sapigueu que hi haurà inflables des de ben d'hora, des de 6:45 fins a 11:45 de la nit, perquè així puguem tindre els més petits ben ocupadets, que s'ho passen molt bé, mentre que nosaltres, els papes i les mames, puguem gaudir també una estona, saps?
4: Sí.
5: Sí. I a part del show d'entreteles, després també hi haurà un taller d'entreteles per la gent que vulgui practicar i vulgui aprendre a fer aquest tipus d'art, no? De circ, diríem, allí a la pròpia vinya. Un quart de set, simultàniament, amb el sisè, hi haurà un taller de Connecta i Tasta per un cantó i un show cooking guiats pel sisè, pel restaurant sisè de Lleida, a la vinya. I de 8 a 10, taller de maquillatge, brilli, brilli. I, no t'ho perdos, sí. Tarot alienígena, nae.
4: Com? Espera. Tarot alienígena?
5: Alienígena del tot. O sigui que allí 5 dits serà gent rara. 5 dits a la Madrid.
4: Com, que ens podrem tirar les cartes allà, alienígena?
5: Bueno, a la cara, si voleu. Sí, les podeu tenir.
4: Ai, què més hi ha?
5: Ai, quin desastre. Vale. A part d'això, tindreu tot de productors de proximitat, tindreu 9 productors de proximitat, on podreu menjar hamburgueses, formatges... Sí, podreu fer un tast de cadascun d'ells. Tot funcionarà amb... Hauràs d'anar a cada una de les parades i allí mateix pagaràs, d'acord? I ja veureu que hi ha coses superxules, com cada any.
4: Ai, sí, és com l'any passat, boníssim.
5: I a sobre aquest any, a part de com l'any passat, boníssim, també hem aconseguit una zona de sombreig molt xula, així que té pinta de que no farà tanta calor com l'any passat, però ens hem curat en salut, així que la gent tindrà ombra i tot. Fantàstic i fabulós. I després podran veure les estrelles, també. O sigui, ho tindrem tot una mica, enguany.
4: Ai,
5: i a partir
4: bé.
5: De les 8 i quart...
4: Música.
5: Començaran els concerts.
4: Ah, això.
5: Comencen els concerts. Correcte, comencem amb la Niña Paracaídas, conegudíssima.
4: Sí.
5: Després continuarem amb Habla de mi en presente.
4: Ah.
5: Que bonic.
4: Sí.
5: Ja cap a les 11:30 de la nit, Didacelis, aquest noi que va fer espectacular, violoncel·lista
4: electrònic. Sí, també el coneixem.
5: Vaig a flipar de com fa pujar les revolucions aquest bon home. I quan ja estiguem tots pels núvols, aquí vindrà ja el DJ amb Luis Lenuit, que ens acabarà d'amenitzar la festa i que tothom pugui gaudir i disfrutar ja d'aquests moments de nits tan bonics, acompanyats de la vostra copeta de vi, del menjar de proximitat, així que...
4: O sigui que fins...
5: Que compreu...
4: Una cosa, fins a les 8 del vespre no hi ha música, o abans ja hi haurà DJs?
5: Abans ja hi haurà música d'ambient, però fins a les 8 no hi haurà concerts.
4: D'acord. Per tant, també hi haurà com un tardeo, diguéssim.
5: Correcte.
4: Qui vulgui fer els tallers farà els tallers, qui no vulgui fer els tallers o no pugui perquè ja estan plens, pot fer-se el seu tardeo allí, no?
5: Correcte, a partir de les 6 de la tarda.
4: A partir de les 6 de la tarda. Fantàstic.
5: I ara que se hi veu, el tardeo de 6 a 10 és un tardeo fantàstic.
4: Tardeo meravellós,
5: I això sí, hauríeu de comprar, que sapigueu que les entrades anticipades tenen un cost, en taquilla s'encareix, d'acord? Així que ho podeu comprar a través de lagravera.com, de la pàgina web. I s'haurà de comprar això a través d'internet, sí o sí, vale? Així que, res, animo a tothom a que vingueu, que gaudiu. Ja sabeu que és una festa superxula, fins a les... Jo sempre explico que fins a les 10 de la nit és molt guai, i a partir de les 10 de la nit és espectacular, així que animo a tothom que vingueu en família, jo hi aniré en família, així que... Està obert per tothom, per gent gran, per gent petita, per gent jove. Així que veniu i gaudiu de la Gravefest. Molt bé, Pili.
4: Moltes gràcies, Miquel. Una abraçada gran. Escolta, i un altre dia ja parlarem de l'eclipsi, com afecta a les plantes i tot això del dia 13 d'agost, no? En parlarem.
5: Parlem i el tindrem present segur. Vinga, una abraçada.
4: Abraçada gran. Adéu-siau.
5: Adéu, fins la Gravefest.
2: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
6: Gerard Sabarí, que és l'alcalde de Rialb.
7: El proper dia 7 de juny de 2026 tindrà lloc la 15a edició de la Fira d'Oficis i Menestrals de Rialb. Ens trobem en la 15a edició de la Fira d'Oficis i Menestrals de Rialb, una fira que ens recorda el passat de Rialb com a poble d'oficis i artesans. Fins als anys 70-80 del segle XX, molts oficis tradicionals van formar part de la vida quotidiana i de l'economia local. Però diversos factors van provocar-ne la desaparició progressiva. La manca de relleu generacional, els canvis en els sistemes de treball, l'arribada de la industrialització i la producció en sèrie, així com la competència dels nous materials industrials i del gènere de confecció fabricats a gran escala. A tot això s'hi va afegir els canvis en els hàbits i les modes domèstiques, que van fer que molts productes artesanals, com la ceràmica popular, deixessin de ser pràctics i habituals en l'ús diari. La fira, com és tradició, s'inicia a les 10:30 amb la tocada de campanes. A continuació es farà la presentació de la fira i l'obertura de l'exposició Oficis i tradició al Saló. L'exposició té lloc a la sala municipal habilitada com a espai expositiu. En aquesta edició mostrarem fotografies i eines d'oficis que s'han realitzat al municipi de Rialb. Mostrarem les famílies de Rialb que van dedicar-se als oficis de terrisser, sastre i sabaters pardenyer i explicarem com era el dia a dia i la manera de treballar d'aquests oficis en aquella època. La mostra també inclourà altres costums i tradicions populars vinculades a les festes, com són els balls tradicionals, la calderada, etc. També durant el matí tindrem 6 tallers d'artesania per a infants i adults, com són el fer un bol ceràmic amb un torn, aprendre a fer macramé, a fer paper, per fer espelmes amb cera d'abella, per fer un terrari i per fer una joguina. També, com cada any, tindrem jocs de gegants de fusta pels més petits i a les 11:30 tindrem una conferència al Saló a càrrec d'una veïna nostra del municipi, la Núria Uberni, que és egiptòloga, i ens parlarà sobre els oficis de l'antic Egipte i la comparació amb els antics oficis de Rialb, terrissaire i sabater. Viure el treball del Nil, l'esplendor dels antics artesans, els mestres ceramistes i sabaters. Després tindrem una actuació musical d'arrels tradicionals amb el grup Magarí. També tindrem durant tot el dia 5 demostradors d'oficis, on hi haurà un serè, mostra de pintura sobre seda, mostra de vidre bufat, mostra de realització d'objectes i de capgrossos de cartropedra i mostra d'ofici de vitrallera. També tindrem 30 parades d'artesania i d'alimentació. I per acabar, també tenim, com és costum, a càrrec i de forma gratuïta de la hípica de Rialb, passejar a cavall per la Canalleta i, per finalitzar la jornada, tindrem un espectacle familiar amb la companyia Bufa Núvols, l'ocell d'argent. Res més, esperem que us agradi molt la fira preparada per l'Ajuntament de Rialb i amb la col·laboració de veïns i veïnes, i solament desitgem de que pugueu vindre a visitar-nos, a gaudir d'un dia excepcional i aprofitar doncs, aquest viatge a consumir els nostres negocis. Una abraçada.
1: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
2: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
4: Rocío, si en el podcast anterior parlàvem dels precedents del haiku, avui parlarem dels derivats del haiku. Quins sí, són aquests?
8: Bueno, ficarem els més notoris dels... O sigui, un extracte notoris. Dels més notoris, Tampoc no... Perquè si no, se fa tot molt... una mica feixuc i tampoc volem que sigui feixuc. Un és el haibun, que combina la narració en prosa amb un haiku.
4: Haibun.
8: Sí, haibun. Combina narració en prosa amb haikus. Després us llegiré un... Però ara, de moment, acabem d'explicar una mica el que hem vingut a explicar. Després tenim el haiga, que ja vam parlar en els primers programes, bueno, de fa 2 o 3 programes, que és el haiku il·lustrat per un autor amb una pintura o un dibuix que pot al·ludir o no pot al·ludir al poema, ¿vale? Que ja el teníem sabut. Després tenim el renga, que és una composició... Renga, sí, el renga és molt conegut, també. És una composició formada per haikus encadenats, adoptant la forma xin-sec-xin, no? I que de vegades es construïa en la participació de diferents poetes.
4: Ah!
8: On escrivia el primer haiku, després l'altre havia d'enllaçar amb el primer i el segon, i després el segon... Sí,
4: com una batalla de gallos.
8: Com una batalla de gallos. I clar, i bueno, però clar, per això un renga ha de tenir com a mínim dues estrofes, o sigui, hi ha d'haver almenys dues participacions, no? Després està el haikai no renga, que és una modalitat de renga especialment fructífera. Es distingeix dels haikus per la llibertat a l'hora de llegir els temes, que ja eren temes de la vida quotidiana, escenes de carrer, i utilitza molt els jocs de paraula. Utilitza molt l'humor. I després també, com sempre, el basso va elevar aquesta modalitat a una poesia de primer ordre. Comencen sent no res, diguéssim, però després a poc a poc van madurant i es converteixen algun poeta important el converteix o eleve en poesia de primer ordre. Després un altre derivat és el jisei. Aquest és maco de veritat, que és un haiku de comiat de la vida.
4: Ai, què em dius?
8: Una mena d'epitafi. No sempre tenen forma de haiku. Després en llegirem un. I després està el haiku modern. El haiku modern se li diu a les formes contemporànies que ni respeten la mètrica ni les formes pròpies del haiku. Podríem anomenar-los poesia lliure, però bueno, també se li pot dir haiku modern. Molts cops d'aquests que hem llegit, de modernos, de l'Aleverón i del Bartra, de tots aquests que hem llegit que són més actuals, molts jo crec que és més haiku modern que no pas haiku
4: més clàssic. Però
8: com
4: una poesia occidental. No,
8: o penso occidentalitzat, sí. Clar. Ja veieu, perquè sempre hi ha molta rima, és bastant diferent al quan llegim els clàssics, que són o bé de més temps o bé del Japó, no? Que siguin d'allà. Doncs mira, ara us llegiré un haiku del Matsuo Baso, que està bé dins d'un haibun. Sí, dins d'un haibun hem dit que el haibun havia combinava la narració en prosa amb haikus. Pues bueno, un haiku dintre d'un haibun que diu així: se'n va la primavera, queixes d'ocells, llàgrimes als ulls dels peixos. Tothom li fa pena, no? Tothom li fa pena que marxi la primavera.
4: Clar, és
8: veritat. Que es quedi al nostre escorç i ja està. I després he portat també un jisei que m'ha semblat, preciós, la veritat. Un jisei, ja sabeu, ho acabem de dir, que era un haiku de comiat. I diu així: després de veure la lluna, puc dir al món, aprofito aquesta vinentesa per saludar-vos ben atentament. Chiyoni és la nostra poetessa que sempre parlem, aquesta haijina que sempre parlem d'ella. I, i per avui, ja està, ja no he portat cap més coseta.
4: Doncs escolta, que xulo. Ja anirem parlant del renga, dels caiga, dels caibum. Caibum, sí, m'he anat apuntant i ara no m'entenc la lletra, Rocío. Si però ja ho anirem a interioritzar.
8: Si deixo els meus apurs. Sí, és molt curiós, se te queden, no? Dic jo, que tinc tan mala memòria, dic, no sé com me puc recordar de aquestes paraules en japonès. No sé què deuen tenir. No sé.
4: Doncs... Que vagi molt, molt bé i moltes gràcies.
8: A tu, Pili.
4: Adéu.
8: Fins a la propera. Adéu.
1: Som Terra, amb Pili García.
9: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pegar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neurosfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Les Portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A Les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
3: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
4: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc plor.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
0: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
1: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
0: Us esperem.

no daría yo por escuchar de nuevo

0: Les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pegar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
1: Galiza no Vallès.
2: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa onde falado en galego.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet i quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Marxo perquè estic cansat. No vull mirar enrere, no vull enganxar-me, no vull que em torni a passar el mateix. No hi ha ningú al món que pugui aguantar això 4 anys. Pep Guardiola.

0: Bona tarda, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies, com esteu? Noies? Hola? Sembla que m'han deixat sola.
1: Que no, Torana, que no. Que aquí estem nosaltres per salvar-te el cul. Avui la Gemma i l'Esprat no han pogut venir.
0: I a mi que no se m'ha avisat de res, eh? Que malament. Bé, nois, anem a animar una mica el programa.
2: Bueno, de quin tema vols parlar avui?
0: Doncs mira, proposaré un tema que em té doncs, bastant emocionada. Suposo que haureu notat la caloreta d'aquells últims dies, no?
3: Home, una mica difícil no notar-la, eh? A més, que ja estem al juny, és pràcticament estiu.
0: Aquí és on volia arribar, nois. Que ja està, que ja hem acabat, vaig i per fi, i que ja han començat les vacances d'estiu.
1: Però si l'escola no s'acaba fins al 19, no?
0: Sí, però com que ja hem acabat els exàmens, l'avaluació i les recuperacions, doncs ja no hi hem d'anar més. Els de primer de batxí. Tot un privilegi.
2: Ostres, ja veus, sobretot perquè no heu de passar aquesta calor dins d'una classe amb 25 persones.
0: Que maco, 25, diu. Són 10 més en un espai que no és gaire gran i on, òbviament, no hi ha ventiladors ni de bon tros aire condicionat. Així que sí, menys mal perquè ens hi moriríem allà dins.
3: Totalment. A veure, nois, i quins plans teniu per aquest estiu?
0: Quins plans teniu?
2: Ah,
1: bueno, primer el viatge final de curs, no? Així,
2: sí, també.
0: No us adavanteu, sisplau.
1: Vale.
0: Vinga.
1: Bueno, jo me'n vaig a Portugal.
3: Jo també!
1: Sí!
3: Quan vas?
1: Jo me'n vaig amb l'escola de música del 30 de juny al 5 de juliol.
3: Hòstia.
0: Molt bé, no? Completito.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Molt guai, molt guai.
0: I amb la família? Algú?
1: No. No ho sé. No ho sé.
0: Sorpresa, vale.
2: Bueno, jo aniré a Mallorca uns dies.
0: Toma ja.
2: I després a Fuengirola, que està a Màlaga.
1: Oh, molt bé.
0: Toma ja.
3: Molt bé.
0: Tu, Lucía?
3: Jo aniré a Portugal. I ja està.
0: I Portugal.
1: Good.
3: I Portugal.
1: I Portugal.
0: Jo a Almeria i a Sevilla, com cada any.
1: Ah,
0: així que
1: bé.
0: A visitar la família. Bueno, i després d'explicar l'emocionant estiu que ve. Nois, a vosaltres que se us acaba l'any de l'ESO? O sigui, a vosaltres us acaba l'últim any de l'ESO, oi?
2: Mm-hmm.
0: I què? Com ho porteu?
1: Ai, a mi fa molta pena, eh? Se m'ha passat molt ràpid. A la Sier porta, bueno, pues, tota la seva vida a l'escola. I jo, clar, porto 4 anys, però han sigut com 4 anys superintensos, i la veritat, se m'han passat volant. És que ha sigut, no sé, és que... No sé, ha sigut molt ràpid tot.
0: Ja has plorat?
1: No, encara no.
0: Encara?
1: Sí, un dia.
0: Uau, jo ja havia plorat bastant.
3: Esteu preparats per als últims cops de ser completament feliços, lliures i aquestes coses?
0: Mentalitzeu-vos sí. Aquest estiu perquè va ser dur l'any que ve. Fareu batxillerat els dos?
1: Sí.
3: Toma ja.
2: Bueno, jo he d'estudiar ja.
0: Com
2: perquè,
0: que ja?
2: Tipus, al meu batxillerat hi ha assignatures a les que has d'estudiar durant l'estiu.
1: Hòstia.
2: Ja diu, per exemple, biologia he d'estudiar durant l'estiu.
1: Ah, clar, perquè m'has
2: fet. A classe he d'estudiar.
0: Molta sort.
1: Bueno, cert. Tu ho pillaràs fàcil, no et preocupis.
0: Sí,
3: segur que sí.
0: Bueno, teniu ganes de la nova etapa?
1: Sí, la veritat, moltes ganes. I tinc moltes ganes també de conèixer gent que li ha dit coses com a mi, saps? Perquè potser hi havia coses que em motivaven a l'escola i altra gent, no? I tinc ganes de, pues, conèixer molta gent.
0: Molt bé. Bueno, i ara anem al que és interessant. Com va el vostre viatge? Expliqueu-nos una mica, perquè jo almenys vaig quedar-me al lloc on anàveu i poc més. Vaja, que no sé absolutament res.
1: Aviam, anem a Praga i a Múnich.
0: Uh-huh.
1: I visitem una mica els dos llocs i després fem 3 dies a un i 3 dies a un altre, però hi ha un dia que fem el viatge en tren.
3: Toma ja.
1: I molt bé. Anem... A Múnich anem... Jo, o sigui, a veure, jo no tinc gaire ganes d'anar aquí, però anem al... És que no me'n recordo com...
2: Allianz Arena.
4: Allianz Arena.
2: A veure, és una infraestructura impressionant només des del punt de vista arquitectònic. I després anem al Camp Memorial de Dachau.
1: Sí, també.
2: També, que estarà increïble. Al Deutsche Museum, que és com el que es mocaixa, versió brutal.
3: Com allà.
2: I al BMW Museum, un altre. Com allà. De cotxes, avions...
1: A Praga anem a algun museu?
2: No ho sé, però a veure, Praga té el casc urbà, aleshores.
1: Sí, bueno, Praga també serà molt guai.
2: Jo vaig dir d'anar al Museu del Golem, però...
1: Bueno, però serà un viatge molt guai, jo tinc moltes ganes.
0: Molt bé, i ara després de comentar com de meravellós serà l'estiu, deixem pas a les seccions. Va sortir

0: benvingudes a la secció Tira Tira.
1: Genís, que ho has de dir bé, a la teva manera.
0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tira la teva història.
1: I de qui ens parlaràs avui?
0: Doncs avui us parlaré del Toni. Dit això, comencem. Ens situem un dijous a la classe d'educació física, però per ell no era una classe més, perquè aquell dia el Toni tornava de la seva baixa de l'ull. Ell estava emocionadíssim, ja que havia estat molt de temps a casa sense fer esport. I com que era l'última classe d'educació física de tercer, es va deixar fer temps lliure. I no només això, sinó que el mateix profe, el Toni, també es va posar a jugar. Però quan va rebre la pilota, la va intentar controlar i es va torçar el turmell. El Toni va començar a cridar de dolor, fins al punt que se'l van haver d'emportar a l'ambulància. Un cop el director s'adona que el professor d'educació física torna a estar de baixa, sabia que havia de trobar un substitut immediatament perquè fes la classe a tercer d'ESO. Què fas? Envies a la Pietat? Bé, envies al profe d'educació física de primària.
1: A la Pieti!
0: Finalment, el director decideix dir-li a la Pietat, però aquesta diu que no hi pot anar, ja que està ocupada corregint els exàmens de primer de l'ESO. Així que el director, com a última opció, decideix recórrer al professor de primària, el José. Ell ho accepta, perquè té moltes ganes de tornar a fer classe amb els que van ser els seus alumnes. Un cop el José arriba a les pistes, tots el reben amb molta il·lusió i posteriorment es posa a explicar els exercicis que faran. Però hi havia dues persones que no li havien prestat atenció, i aquests eren el Pablo i el Nahuel.
2: Com no?
0: Ja que ells...
3: El duo dinàmico.
0: Ja que ells només es fixaven en la beguda de proteïna que tenia el José, perquè la volien provar sí o sí. Què fas? A, li robes quan no se n'adoni, B, li demanes amablement que te la doni.
1: Sent el Nahuel i el Pablo, la robes. Sí.
0: Finalment, el Pablo i el Nahuel, en el moment que el José es despista, agafen la seva beguda i se'n van al lavabo corrents per provar-la. Un cop el Pablo i el Nahuel ja eren al lavabo, es disposaven a provar-la, però el que ells no sabien era que aquella beguda no era proteïna, sinó laxant.
2: Hola!
0: Un cop el Pablo i el Nahuel van beure de la beguda del José, van tornar-la a deixar al seu lloc, sense que ningú s'adonés. Després d'una estona, el Pablo i el Nahuel es van començar a trobar malament i van marxar corrents al lavabo sense el permís del profe. Un cop el José es va adonar que el Pablo i el Nahuel no hi eren, es va començar a buscar per tot arreu, però sense èxit. Què fas? Demanes a tota la classe que els busqui? Bé, truques a l'escola per si estan allà.
3: Jo diria la...
2: Sí.
0: El José decideix demanar-li a la classe que els busqui, i perquè la gent s'impliqui, els diu que si es troben en menys de 5 minuts, es posa un punt més a la nota.
2: Toma.
0: Un cop els alumnes escolten això, comencen a córrer per trobar-los i en pocs minuts els troben al lavabo. Quan el José es pregunta què fan allà, ells li expliquen el que ha passat i el José, en escoltar això, decideix castigar-los posant-los a córrer durant 30 minuts sense parar. Què us ha semblat aquesta història?
2: Molt de Nahuel i Pablo, sí, la veritat. Sí. Brutal.
0: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retornem la setmana que ve. Adeu!

0: Bueno, aquests carallocs, el Nahuel i el Pablo, no han fet el guió. A veure, jo sento una brisa del mar, no sé, alguna cosa em recorda... Però deu ser les ganes d'anar a la platja, jo que sé. No sé quina relació deu haver-hi amb el Nahuel. Però, bueno, avui ha marxat a algun lloc... Que, a veure, no ho tinc clar, eh? Genís, tu ho saps, o que no?
1: No
0: ho sabem, vaja, és una llàstima. Bueno... Us anava a preguntar què en penseu, però tenim coses millors a fer. Avui
2: exacte.
0: Farem una entrevista.
2: Fa bo que no fem entrevistes, eh?
3: Sí, eh?
2: Que bé, que bé. Bueno, avui tenim a la Nora, si no m'equivoco el nom.
3: Sí.
2: Sí, bé, ho he dit bé. És que jo soc dolentíssima amb el nom, sincerament.
3: No, sí, tranquil·la.
2: Hi ha dies que em diuen, em dic així i al minut ja m'he oblidat.
3: Vale. Bueno, jo sé que igual, eh?
2: Sí, sí. Bueno, la Nora, per qui no ho sàpiga, és la nostra tècnica en pràctiques i avui és el seu últim dia.
3: Sí.
2: Oh. Quina pena. Oh. Bueno, com ha estat aquest procés de pràctiques? Doncs
3: pues bueno, ha sigut molt divertit. M'ha agradat estar amb vosaltres, també. M'he divertit molt. I bueno, ha sigut una experiència doncs molt guai i divertida. I bueno...
2: I després de fer aquestes pràctiques, o sigui, què t'ha portat la ràdio? O sigui, què t'ha portat per al teu següent pas professional?
3: O sigui, bueno, o sigui, després de fer això, no aniré a fer ràdio. O sigui, faré un altre curs, que va ser animació 3D. Llavors, pues, faré una altra rama. Que no sigui això, però o sigui, és una experiència pues, interessant i que mou de portes.
2: Animaries a més gent a fer aquest tipus de pràctiques?
3: Sí, sí, sí, perquè és molt guai i et pot obrir, com he dit abans, doncs, moltes portes.
2: O sigui, vas decidir tu venir a fer pràctiques aquí o et van posar...?
3: No, sí, vaig vindre jo aquí i dir, bueno, com que també estic aquí al costat de la meva casa, doncs...
2: Bé, i llavors ha sigut bona experiència, no?
3: Sí.
2: A part, tots els divendres aquí amb nosaltres, aguantant com cridant davant del micro,
3: sí,
2: però
3: tio.
2: Bueno, algú té alguna pregunta més per la Nora?
4: A veure, així com a part professional, no? O sigui, podem fer preguntes sí. Més així, persones, per conèixer-te
2: sí.
4: Una mica més.
2: Vinga, va, ara... Va, fem una ronda ràpida. Vinga.
4: Ronda ràpida preguntes.
2: De preguntes. Hem de dir cadascú una i les ha de respondre el més ràpid que pot.
4: Vale? Vale, però així, en plan, jo què sé, menjar preferit.
2: Sí.
4: Saps?
2: Vale. Sí, preguntes random.
4: Sí.
3: Vale.
2: Mira,
3: vale.
2: Qui comença?
4: Tu.
2: Vinga. Començo jo i anem a fer així.
3: Vinga.
2: Vale, va. Què és el teu menjar preferit?
3: Ah, el sushi.
0: El següent.
4: Sèrie preferida.
3: Sèrie. Tic-tac, tic-tac, Stranger Things.
4: Vale. Animal mateix. Preferit?
3: El gos.
4: Toma ja.
2: Vale. Si poguessis escollir un superpoder, quin seria?
3: Telequinesis.
4: Oh!
2: Bueno.
4: Per què?
3: Pues perquè... Bueno, moues coses amb la ment i...
4: No t'has d'amordar el lloc, no?
3: Sí, també.
0: Atac Fried Lieber o Gambit Blackburn Shield.
2: Què? Què? Què? Una part bona, que ho veus molt. O sigui, si et donessin 100.000 euros per als dies que no et dutxes, quants dies estaries sense dutxar-te?
3: Tot el dia, o sigui, tots els dies.
4: Tota la vida.
0: I quan et gastaries els diners?
3: En què?
0: No, quan?
3: Ah, quan?
0: Si estàs tota la vida, quan te'ls gastaràs?
3: Pues cada dia.
4: Bueno, renta, claro.
2: Sí,
3: cada dia.
2: Si estiguessis en una illa deserta i només poguessis agafar una cosa de casa teva, què seria?
3: Què seria? Pues, no sé, menjar.
4: Bueno.
2: Que quin...
3: Oh, no sé.
2: Els tècnics volen preguntar quin és el teu llibre preferit.
3: Pues, Binding 13.
2: Ah,
4: molt bé.
2: No l'he
4: llegit.
2: Bé. Però bueno, ha estat una entrevista molt divertida
3: i
2: molt curta. Sí, i molt curta. Però bueno, esperem que hagis gaudit el teu pas
3: igualment.
2: Per Ràdio Mollet i que segueixis molt bé durant el teu pas professional.
3: Molt bé, igualment. Moltes
4: que
3: gràcies.
4: Molt bé.
3: Vinga,
4: adéu.
3: Adéu.
5: Va sortir gats ara i ara em vols més. Se't veu a la cara, sé que em vols més. Tinc la casa clara, no saps que per res.
6: Sé que estic a sobre, home.
5: Fa marxar la set. Cuqui,
2: que brisa. Salve la terra a tothom. Hola.
0: Bones. Hola.
2: Jo?
7: Hola.
0: Aquí som una setmana més, aquí té raó.
7: Aquesta setmana us portem un debat sobre
1: Ah, sobre compres, perdó.
0: Exacte, què és millor, comprar en físic
1: o demanar-ho en línia?
0: Comencem. A veure, Mary, comencem per el més evident.
1: I què és això tan evident?
0: Que pots veure i provar el producte abans de comprar-lo. Compres qualitat, mida, color i funcionament abans de pagar.
1: Ah, ja. Queda millor que estar a la comoditat de casa teva comprant el que vulguis, o en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
0: I el temps? Tu em portes el moment. No s'ha d'esperar a enviaments ni patir per retards, com acostuma a passar quan compres en línia.
1: La veritat, a internet és increïble. Més models, mides, colors, marques...
0: I aquesta excusa barata, Mary, quan compres presencialment hi ha més risc d'estafes o decepcions. Veus el que compres?
1: Potser aquí no tinc gaire a dir, però no pots negar que t'estalvies molt quan compres digitalment. No només pots fer-ho quan vulguis i on vulguis, sinó que també t'evites desplaçaments, transport públic, benzina i les cues.
0: Vale, però... I l'atenció personalitzada, el venedor et pot aconsellar directament. A més, l'atenció al client sempre és molt gratificant quan compres, oi?
1: Vale, vale. Però no només pots rebre una atenció al client gratificant quan és físic. A part, en línia pots fixar-te en les ressenyes dels altres i veure la qualificació de cada producte en la majoria dels casos.
0: Bé, jo crec que ja hem donat tots els nostres arguments.
1: Sí, vinga, voteu.
6: Físic. Uf, és molt millor.
4: Jo també ho crec. Depenent per quina cosa, vull dir, per la roba sí, sí. És millor físic, perquè te la pots provar. Però si has de comprar, no sé, ara no se m'acord res, però una funda pel mòbil, doncs...
1: Els 4, oi, llavors? O nosaltres?
0: La caça a les carcasses, jo he vist moltes vegades, eh?
6: Ah, sí.
0: Sí, sí, i te la fas tu, la funda.
6: Ah, sí?
4: Te la pots personalitzar. Claro, te la pots personalitzar. Ah, o sí. Sea, depenent per quina cosa, jo ho faria en línia, i depenent per quina cosa, ho faria en físic.
1: Llavors, guanya físic.
0: Espera, que la Sierra està buscant.
7: A veure, que no ho havia vist jo mai. Havia, jo sempre havia vist aquest lloc.
6: Ah, el squishy de mal... Què és això?
7: A veure, què és això? Però si sembla la Benetton i coses d'aquestes, la casa de les carcasses.
4: Per què busquen la casa de les carcasses?
7: A veure, voy a personalitzar puta. Elige tu marca.
6: Bueno, què votes?
1: Podríem fer una funda a l'edat del pavo.
4: Ai, estaria molt bé.
0: Bueno, us esteu anant del guió.
6: Sí, potser una mica sou.
0: A veure, també podríem fer una funda de...
6: De
0: ahora,
6: sí, sisplau.
4: Sí. Doncs jo crec que iPhone. Físic millor,
6: iPhone,
4: no?
6: Ja sé, ja sé.
7: Així que no. Votes. Digital, perquè estic fent això al de la carcassa i ho puc fer més ràpid.
1: Oye, però no hem preparat un empat.
0: Però que només estàs pensant en la
6: que
0: casa
6: no,
0: de les carcasses.
6: Físic.
0: Ara sí mateix.
6: Prou.
8: Ara a la casa de les tomaques.
1: Mai hem empatat.
7: Empezar a crear.
6: Hacer.
7: Ah, fotos desde tu dispositivo.
1: Ah, cierto,
7: ¿vas a votar
1: o no?
6: No.
7: No, sí, online.
4: Online.
7: Per fer les cases de les carcasses.
4: Empate. Ah, improvisava el guió.
0: Doncs això ha estat el qui té raó d'avui.
1: Hòstia, ens trobem la setmana vinent amb un del debat.
0: Adeu.
1: Tenemos que empezar a prepararnos para un empate.
6: Sí, exacte. Adeu.
0: Adeu.
9: 140 torxes mans. Si estic al teu costat.
10: Hola, benvinguts i benvingudes a La Llengua en Llengua, la secció més poliglota de l'edat del pavó, liderada per mi, la Txell,
11: i per mi, la Reihana. Avui us porto un nou idioma super ultra mega hiper interessant, com cada setmana. Però avui l'idioma ha sigut escollit per una companya de la secció sense spoilers, la Maya.
10: Així que ja sabeu, si teniu alguna queixa, no parleu amb nosaltres, aneu directament a ella.
11: I si voleu escollir l'idioma de la setmana vinent, només ens heu d'avisar. Ara sí, comencem amb la secció.
10: La frase que us portem avui és...
12: Наконец-то все экзамен закончилось. Наконец-то вы все и команды закончились.
11: Sabríeu dir quin idioma estem parlant?
0: A veure, un altre cop.
12: Наконец-то все экзамен закончилось.
6: Sí, no sé, alguna cosa d'examen. Sí.
0: Te l'ha preguntat idioma.
6: Ja, però bueno.
13: Han acabat els exàmens.
6: Però l'idioma ni punyetera.
12: Наконец-то все экзамен закончилось.
6: Que no estan haciendo el truc.
0: A veure, això sembla rus i una llengua de la regió.
6: Polonès.
4: Jo no tinc ni idea.
6: Ja han fet el polonès, no?
4: No ho sé.
6: És que ja han fet ja tants que ja no.
4: Ja.
6: Polonès, jo dic polonès.
12: Наконец-то все экзамен закончилось.
6: És polonès
12: de rus. Наконец-то вы все и экзамены закончились.
6: Me suena algo de Asia. No sé. No sé.
4: Chong, chong,
0: chong. És que a mi em sembla rus...
2: Bueno, yo me hayan cierto.
12: Наконец-то все экзамен закончилось. Наконец-то вы все и кому не закончилось.
2: Yo hago un all-inner por el resto.
3: Bueno. Bueno. Doncs l'idioma és el rus.
14: Toma ja!
3: I ara, que allò què significa?
2: Per
3: no mireu la fulla. No mireu.
2: Per fi s'han acabat els exàmens.
14: Sí, jo també, algú dels exàmens.
7: La fi dels exàmens ha arribat.
2: Uau. Però si no tenen res a veure un idioma amb l'altre, no?
3: Però diu exàmens.
7: Sí, bueno, però el rus va tenir una gran influència pel francès.
14: Toma.
7: Sí.
3: Doncs significa per fi s'han acabat els exàmens.
7: Ole! Jo he dit per fi, eh?
14: Molt bé, Asier.
3: I per últim, on creieu que es parla?
14: A Rússia.
2: A Rússia.
3: Però, òbviament, sí, a Rússia.
7: Però a les també... repúbliques socialistes soviètiques, també.
14: Molt bé. Sí.
3: La URSS. Però també a Bielorússia, a Kirguistan, a Kazakhstan, a Abkhàzia i Ossètia del Sud.
7: Opa, considereu Ossètia del Sud país independent?
2: Crec que no saben ni quin país és, perquè jo tampoc ho sé.
7: Aquí ja conflicte amb la ONU estem fent aquí, eh?
2: A la Gir segueix personalitzant la seva carcassa?
14: Sí. Deixem-lo estar.
15: No, la Gir
2: el genís. Ah, heu de fer una de la iaia, de les receptes de la iaia.
7: Ens van enviar un missatge al senyor.
2: Però va, seguim. Va, després parlem d'això.
3: Seguim. És la llengua materna d'uns 150 milions de persones i 110 milions més el parlen com a segona llengua. Forma part de la llengua de les... No, de la família de les llengües indoeuropees. S'escriu amb l'alfabet cirílic que va ser desenvolupat fa més de 1000 anys a partir del treball de missioners cristians que volien traduir textos religiosos a les llengües eslaves. A diferència del català o del castellà, el rus té tres gèneres, masculí, femení i neutre.
2: Com el llatí.
3: Sí. A més, el rus és un dels sis, és una de les sis llengües oficials de les Nacions Unides. També és una de les llengües més importants en camps com la ciència, literatura i l'exploració espacial. Durant segles, els rus es van expandint juntament amb l'Imperi Rus i més tard amb l'Unió Soviètica. Això va fer que milions de persones de diferents països aprenguessin el rus a l'escola i l'utilitzessin per comunicar-se. Per això, encara avui dia, és una llengua amb una gran influència cultural històrica. Però bé, aquí acaba la nostra secció. Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
16: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
3: Dos, Vidania!

0: Carel. Som la Sara i l'Helena i us portem una nova Unpopular Opinion.
1: L'Unpopular Opinion d'avui és: l'hivern és molt millor que l'estiu.
0: Sara, t'has donat un cop al cap, no? A l'estiu pots anar a la platja, posar-te morena i moltes més coses. I a l'hivern només pots sortir al carrer sense portar un milió de peces de roba per sobre que... perquè et congeles.
1: Helena, però a l'hivern, si tens fred, et poses una jaqueta i ja està, no un milió de capes, com tu dius. En canvi, a l'estiu, quan fa 40 graus, no et pots treure més roba. A més, a l'hivern es dorm molt millor.
0: Ja, però a l'estiu tens vacances. Pots anar a la piscina, a la platja i sortir fins molt tard. A l'hivern, a les 6 de la tarda, ja sembla que siguin les 11 de la nit.
1: O sigui que, bàsicament, estàs dient que l'estiu és millor perquè hi ha vacances i es fa de nit més tard.
2: Noies, crec que aquest programa no està fet específicament perquè vosaltres us poseu a discutir.
0: Així que... ja. Bueno, doncs, bueno, què en penseu vosaltres?
2: Uf, doncs... és que és... bueno, és molt difícil, eh?
3: Sí, és una decisió dura, perquè a mi m'agrada molt l'hivern per el fred, però també m'agrada molt l'estiu perquè et fiques morena, no tens canal... O sigui, és que tot el que heu dit em sembla bé. Aleshores, no podria sí. decidir. Doncs
4: pues jo odio l'hivern.
0: Doncs fred. Jo crec que...
4: L'odio, no m'agrada gens. Sempre estiu. O primavera.
5: Ens heu copiat el debat?
0: Jo l'he pensat.
6: Ja, jo l'he pensat.
0: Nosaltres no sabíem de què el feia vosaltres. Ho sentim
5: com,
0: molt.
5: Com?
0: Però si avui no,
4: avui no. Sí,
5: surto en defensa del Lluc.
0: Bueno.
5: Tensió a la ràdio, eh?
0: Ens estem desviant molt, avui.
4: Sí, però és que la...
0: O sigui, que estem d'acord que la millor combinació seria... la temperatura de l'hivern, però les vacances de l'estiu.
2: Lo millor la primavera. Ja.
0: Sí,
2: o la tardor.
0: Primavera,
2: la tardor no tant, eh?
0: La primavera la tardor.
2: Pels al·lèrgics és fotuda.
4: Ja, sí. És cert.
0: I els bitxos no,
4: sí.
0: no acompanyen.
4: No.
2: No. Doncs... a l'estiu fa massa calor,
0: també, a vegades.
4: Mm-hmm. Sobretot ara.
2: I massa humitat. El mullet és horrible.
4: Se toques i és com...
0: sí,
4: slime,
0: sí.
4: ¿sabes? Pringosito.
2: És escarós.
4: Que asco.
2: I després els bitxos.
4: També,
2: sí.
4: no?
2: La ripa.
4: Pues bueno.
0: Doncs, aleshores, la tardor és molt millor. La millor.
2: La tardor.
0: La tardor.
4: La tardor.
0: La tardor.
4: Ja no hi ha tardor, eh?
0: Ja.
4: Ni hi ha primavera. Bueno, aquest any sí n'hi ha hagut primavera,
0: sí,
4: tardor no.
0: Sí,
4: però primavera sí.
0: Bueno.
4: Així que, doncs bueno.
0: Bueno, a la primavera massa pluja.
4: Asier, com vas?
5: He trobat el profe d'educació física.
4: Què?
5: El substitut. Es diu Andreu Blanch.
7: Del LinkedIn.
5: Mira, del LinkedIn.
0: LinkedIn.
5: Li enviem un contacte. No. Mira, és Strength and Conditioning Coach. És Santa Perpètua. I el preparador físic del Club Joventut de Badalona.
4: Vinga, que queden 10 segons. Asier.
1: Bueno, ens veiem la setmana que ve.
0: Amb una nova secció de Unpopular Opinions.
2: I ara us deixem amb les notícies.
8: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
9: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
10: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
11: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
12: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
13: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2 quarts d'11 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet

0: que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir, doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
5: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Molt bé, doncs ja hi tornem a ser aquí després de la mitja part, tot i que no sigui la Joana, la Emma, tenim joc.
1: Vale.
0: Ja us he fet girar el guió perquè estan les respostes del joc. Aleshores no podeu mirar.
1: A la Sier sí que ara està bé.
2: No les estic mirant.
0: Mira que t'he dit que no miris el guió. A Sier no estàs, oi, eh? No. No estàs.
1: No està ningú dia.
2: Estava mirant el prezi del genís de sisè de primària.
0: Ai, ai, ai. Vinga. A veure, aquí fica que he creat jo, però l'ha creat la Joana, vale?
1: Vale.
0: Bueno, la Joana ha creat un joc en què hem d'endevinar els tipus de professors depenent del que fan. Vale? A veure, què us sembla un joc relacionat amb les meravelles del món?
1: Vale.
3: Meravelles
0: del món. Les set meravelles del món?
1: Lo del vale. Taj Mahal, este...
0: Ah, vale, vale.
1: Uh-huh.
0: Vale, vale. Vale. Les set meravelles del món modernes. Per començar, les podríeu anomenar?
1: No.
0: No?
2: Bueno, les set meravelles del món?
0: Sí.
2: Les actuals?
0: Sí.
1: Taj Mahal és una.
2: És que
1: no sé ni què.
2: Sí.
1: Perú.
2: Sí, Machu Picchu.
0: Vale.
2: Piràmides d'Egipte, de Giza, el Taj Mahal...
1: Ese es el alto, ¿no? Es que es un rascarse. No.
2: No.
1: No,
2: ese es el Burj Khalifa.
1: Ese. Me he equivocado.
0: Vale.
4: I no sé quin més, o sigui...
2: A veure, a Àfrica només estava les piràmides.
0: Uh-huh.
2: El,
0: la torre de l'home bruta.
2: La torre Eiffel.
0: No, no tengo ni idea.
2: No he fet el joc.
0: No. Ja he dit que l'ha fet la Joana.
2: Ah, no em sé, les antigues potser te les diria, però aquestes no.
4: Bueno, però
2: de les antigues, el temple d'Artemisa, no? El Coloso de Rodas.
0: No,
4: però
0: és que no.
4: Però això, no, o sigui, han de ser les actuals.
2: Pues no sé.
4: Ah, sí, busca-les al Google.
2: Ah, vale, que les busquen.
0: Claro. Les heu de saber per començar el joc, perquè si
2: vale,
0: no, mal...
2: Com es diuen?
4: Set meravelles
0: del món.
4: Eso.
0: Vinga, fast.
2: Del món
0: un
2: actual.
0: Un plat de macarrons. Actual, claro, perquè si no...
2: A veure, Machu Picchu, Chichen Itza, la gran muralla xinesa,
0: ai, és veritat,
2: la ciutat de Petra, el Crist Redemptor,
0: Petra, sí,
2: de Brasil,
4: és veritat, sí.
2: El Coliseu de Roma i el Taj Mahal.
4: Vale. Molt bé, ja l'has dit.
0: Pues ara això, tanca.
4: Ara tanca.
0: Vinga.
4: Vinga.
0: Que comencem. Vinga, comencem algunes de les més senzilles i a poc anirem complicant les preguntes. La primera és, quin color predomina a les façanes de Petra?
2: El vermell, vermell ataronjat, sí.
0: Vale, doncs la resposta és el color rosa.
4: Ah,
0: què?
4: Quasi.
0: No, el color rosa... Compta bé. Vale. La contarem bé perquè és rosa...
4: Ataronjat.
0: Rojo.
4: Com va ser rosa això?
0: És rosita. Així és rosa.
2: Salmó.
4: Salmó. Per això,
0: jo la dono com a bona.
4: Jo veig taronja.
0: Jo la dono com a bona. Perquè heu dit taronja, vale?
2: Posa rosa, és veritat.
0: Seguim. Segona pregunta. Quina meravella va servir per defensar un imperi d'invasió?
2: La gran muralla xinesa.
4: Toma.
0: Molt bé, la gran muralla xinesa. Seguim. Que us veig molt bé.
4: Molt, molt bé.
0: Quina meravella és la més alta de les set?
4: El Burj Khalifa.
0: Clar,
4: que el Cristo Redentor.
0: Molt bé, el Cristo Redentor.
2: Però ara... està així.
0: Sí, clar.
4: No, no està així.
0: Està així, no està, està així.
2: Això.
0: Vale.
4: Això és amplió.
0: I ara pujaré una mica més al nivell.
4: Ah, vale, vale.
0: Quants anys va trigar aproximadament a construir-se el Taj Mahal?
4: Jo diré 25.
2: Jo diré 200.
0: 40. Apuestes?
4: 100.
2: 200.
5: 30, 30.
2: 200.
4: 20.
0: 45.
4: Però...
0: No me'n recordo. No, he dit apuestes, no que te'n recordis o no, he dit apuestes.
5: Sí, amb 39 anys.
0: Pues no, va trigar uns 22 anys.
4: Ui! Oh,
0: t'ha apropat molt,
4: Vale. S'apropa més la Ruth que ha dit 20.
1: És veritat, és veritat.
0: Ah, sí. Vale, seguim. Quina meravella té més escales per pujar-hi si vols arribar-hi?
2: Chichen Itza.
4: Què és el Chichen Itza?
5: La torre esta, sí que està.
0: De debò?
5: Piràmide.
0: Tu estàs segur?
4: No, la piràmide, no?
5: El Cristo Redentor.
0: Doncs, si us agrada fer esport i pujar escales, us recomano anar al Machu Picchu.
4: Ah, clar.
0: Ah, hòstia, el Machu Picchu. Perquè és la meravella amb més escales de les set. I ara, l'última pregunta. Quina meravella va aparèixer a la pel·lícula Indiana Jones i l'última croada?
4: Jo vaig dir el Machu Picchu, però...
2: L'última croada? No surt Petra?
5: Sí.
4: Ah, pues...
0: Sí. Molt bé.
4: Jo solo me sé...
2: Mira. Per això he dit que tenia moltes escales. Perquè pensava que era això. Això són escales, mira.
5: Sí, però són molt petites.
2: Jolín, molt petites.
0: Ei, però què dius? Puja tu això.
2: 150 metres d'escales, xaval.
0: Xavalín. Bueno.
2: 450 esglaons, em sembla.
0: Aquí la Joana ha ficat un altre joc, però crec que ja va ser hora de canviar de secció.
4: Vinga, va.
0: Així que... Comencem amb les següents seccions. Que et veig davant meu amb aquest
3: Nois, com esteu? Avui viatgem fins a Sud-àfrica per parlar d'un altre cas que va fer molt de soroll.
6: Avui parlarem de Moses Sithole,
3: un home que va provocar molta preocupació a diverses ciutats de Sud-àfrica durant els anys 90.
6: Moses Sithole va néixer el 1969 a Sud-àfrica.
3: Quan era petit, la seva vida no va ser gens fàcil.
6: La seva família tenia problemes econòmics. La seva família tenia molts problemes econòmics i va passar per situacions complicades.
3: A més, durant la seva joventut també va tenir problemes amb la policia.
6: Quan es va fer gran, aparentava ser una persona normal.
3: Parlava amb la gent amb facilitat i sabia guanyar-se la seva confiança.
6: I això va ser una de les coses que el va ajudar a enganyar a moltes persones.
3: Sovint es presentava com algú que podia ajudar a trobar feina.
6: Sí, perquè semblava amable i convincent.
3: Però en realitat aprofitava aquesta confiança per pagar, violar i matar les seves víctimes.
6: Amb el temps, cada vegada hi havia més casos semblants.
3: La policia va començar a pensar que podia tractar-se de la mateixa persona.
6: Moltes persones estaven preocupades perquè no sabien qui era el responsable.
3: Encara que en alguns casos havia trucat a les famílies de les víctimes només per burlar-se d'elles.
6: El pànic va ser tan gran que fins i tot el president va anar a aquell poble per demanar ajuda pública per trobar-lo.
3: El 1995 va contactar amb el periodista sud-africà Tamsin Bear.
6: I es va identificar com l'assassí que buscaven.
3: En una de les trucades telefòniques amb Bear, ell es va justificar dient que ho feia com a venjança pel seu injust empresonament.
6: També va reclamar 76 víctimes, el doble de les que havien acusat.
3: Però per estar segurs que ell era l'assassí, va haver de dir on era una de les seves víctimes.
6: Poc després el van intentar capturar, encara que va rebre algun tret per atacar un policia amb una destral.
3: Finalment, el 5 de setembre de 1997, el judici va ser condemnat a 50 anys de presó per cadascun dels seus 38 assassinats.
6: I també 12 anys per les seves 40 violacions.
3: I 5 pels seus 6 robatoris.
6: Al final, la seva sentència va ser de 2.410 anys.
3: Encara que el jutge va dir que hauria de complir almenys 930 anys per poder sortir en llibertat condicional.
6: I va tenir sort que la pena de mort es va abolir poc temps abans, perquè el jutge també va dir que si no l'hauria condemnat a pena de mort.
4: Hola. 2.410 anys. I 300 no sé quants per d'això condicional, no?
1: No, no, 930.
4: Home, ja.
1: ¿Está molt locos o qué?
4: Bueno, amigo, escolta.
1: No, no, si s'agraeixia, pues oye, pues millor. Però flipes, eh?
4: Toda tu vida.
6: Bueno, doncs fins aquí la nostra secció. Esperem que us hagi agradat.
3: Adeu.

0: Bueno, hola, hola, presentadores, què tal esteu? Ja tornem a ser aquí amb la secció Els Contacontes.
1: Quant de temps, nois?
2: Sí.
1: Uau, he tornat.
2: Bueno, doncs, efectivament, però avui no serà una secció com qualsevol altra, ja que aquesta història és l'última dels Contacontes abans de les vacances d'estiu.
0: Abans? Em sembla que van bé alta.
2: Sí, jo no sé qui ha fet el guió.
1: Perdó, no ha passat el corrector, escric ràpid i
2: no bueno, passa res, no passa res.
1: Perdoneu-me. Exacte, així que esperem que avui la gaudiu especialment al màxim. Avui us portem una història bastant paròdica anomenada Una nit de Sant Joan. Així que comencem. Sí.
0: Les vacances acaben de començar i tot Fire Tigers. La gent estava emocionada. Tothom tirant els apunts a l'aire com a forma de celebració.
2: Els alumnes d'últim curs estaven especialment tristos, ja que aquell havia estat el seu últim dia en els Fire Tigers. Així que van decidir muntar una festassa de Sant Joan.
1: Ho van organitzar tot durant dia i nit. Begudes, menjar i una gran foguera en un descampat una mica brut i que donava una mica de por.
2: Aquella festa seria l'esdeveniment de l'any. Tothom estava convidat.
0: Així que, quan va començar a arribar els convidats, la festa se va donar tret de sortida.
1: Tothom ballava, cridava i sobretot cremava els seus apunts a la foguera.
0: Perquè tot aquest era l'objectiu de la festa, deixar anar el curs i cremar-ho tot en aquella enorme foguera.
2: Però no tot va ser tan feliç com us penseu, perquè quan ja portaven una bona estona va aparèixer...
1: Què creus que va passar? Qui va aparèixer? Espera, Asier, m'estàs corregint les faltes?
0: Sí.
2: De debò? És que això de que ja no estigui al language tool
1: sí.
2: Ens afecta, tio.
1: Joder, mucho. Bueno, és que l'he escrit superràpid, perdoneu. Bueno, què creus que va passar?
2: Què crec que va passar? Uah. Poden passar tantes coses a la vostra festa de Sant Joan. Mira, jo crec que va... És algú així, plan de, amb sang, que mata algú.
3: No hi ha pistes.
1: No.
2: Ho has d'intentar?
1: No.
2: Sí que no hi ha pistes perquè estic jo sola. No és res de matar. És algo divertit, és algo bueno, és algo malo.
1: No hi ha pistes.
2: No diré res.
1: No hi ha pistes.
2: Mira, pues no sé, apareix el Pere a la festa.
1: Molt bé.
0: Vinga. Bueno, doncs no, això és el que realment va passar.
2: Val. Doncs de cop la música es va parar i tothom cridava, doncs, òbviament, enfadat.
0: Qui ha parat aquesta fucking música?
1: La gent es va posar histèrica. Ningú sabia què estava passant.
2: Però de cop una ombra va invair l'escenari del DJ.
0: Una veu grossa... Una veu greu i ronca va agafar el micro i va dir:
4: pareu aquesta merda de música, ara veureu el que és bo de veritat.
1: El cap d'estudis de l'escola s'havia pujat a l'escenari i ningú entenia per què.
4: Música, sisplau.
5: No no.
2: Bé, doncs aquella música va fer que els joves comencessin a marxar de l'avorriment.
0: I llavors va ser quan va començar a arribar els boomers, els professors dels Fire Tigers, que es van apropiar de la festa. Per ser boomers no és molt vell.
1: Sí, sí.
2: Però bueno, d'aigua.
1: O no.
4: Sobretot si és d'Estats Units. Que
1: l'he endevinat, eh? L'he endevinat.
0: Però un boomer d'Estats Units és un wasabi.
4: Són nascuts després de la Segona Guerra Mundial.
1: Bueno.
2: Wasabis.
4: 80 anys.
1: Entonces tú que eres millennial.
0: Estats Units.
1: Bueno, va.
2: Asier, de veritat.
1: Què va passar? Cançó.

0: professores van quedar ballant fins a les 9 del matí.
1: I van poder arruïnar la festa de Sant Joan.
2: Gràcies a això, no es va provocar cap incendi com el de la onda a Santa Perpètua.
0: Bravo! Bueno, què t'ha semblat aquesta història, Clàudia?
3: M'ha encantat perquè l'he endevinat.
0: Primer cop que algú va adivinar, sí, sí o no?
3: Sí. És que... brutal.
0: En conclusió, no en refieu mai d'un boomer o un millennial o el que sigui...
3: d'un iaio?
0: D'un iaio a la festa. Acier. Bueno, quantes faltes has trobat, va?
2: Te les conto?
3: No.
0: És que m'ha apuntat inclús els punts de final, o sigui...
3: En 30...
1: línies?
3: Oracions? Ha trobat 100 faltes.
0: No, és que saps què passa? Que no hi ha majúscules.
1: Ja tom, va, no.
0: per això no
2: 38
0: ha...
2: faltes. Això són quants punts de la Núria?
1: Ostres.
0: No em sumo al 0,5. O sigui, he anat tan ràpid que no he ficat ni les majúscules de principi.
3: No passa res.
0: Ni els punts de final. Però bueno, no passa res.
1: Bueno, des dels contacontes només ens queda dir-vos que ha estat una temporada fantàstica i que us

0: Pues no sé el nom, però em sona molt... O sigui, l'he escoltat un munt de vegades.
1: No jo, surt al FIFA?
0: Jo he vist el... Jo he vist el
1: FIFA 2015.
0: No, no, no jugo al FIFA. Però que de què estan parlant?
2: De quina és la cançó?
1: Sí, sí, sí.
2: Ah,
3: que
2: la
3: cançó surt al FIFA.
0: A veure, jo l'he vist, jo l'he vist. Així que...
4: Jo sé quina cançó és.
0: Va, Lucía.
4: O sigui, però no sé com és.
0: Claro, pues jo igual.
3: Les nits no moren mai.
2: Sí, ah. Doncs és Les nits no moren mai, de Doctor Prats. Un clàssic del pop català. Encara que es va estrenar oficialment el 2016 dins un àlbum de TV3, es va haver de publicar com a senzill oficial el 2017 per qui ho estava petant.
5: A diferència de la majoria de música d'aquest estil, no utilitzen la bateria electrònica, sinó una bateria acústica real i percussions llatines que li donen aquest punt de grup de festa major que tant ens agrada.
2: A més, és un homenatge a Avicii, que és un DJ set, ja que van fer una adaptació al català de la cançó The Nights.
1: Ai, la de The Nights és la que surt al film.
5: Doncs és hora de continuar amb la segona.

0: Això de vestuari.
1: Tu i jo.
2: Sí.
1: Sí.
2: No sé si...
1: Sí, no, no.
3: Tu i jo, jo i tu.
4: No teniu idea?
2: No.
1: No, no me acuerdo.
4: Doncs aquesta és Ensenyame a bailar, del cantant...
1: Ah, és veritat.
4: Del cantant que ara s'està fent superfamós Bad Bunny. Tot l'àlbum al qual pertany aquesta cançó està inspirat en els ritmes africans, concretament en un gènere no gaire conegut anomenat Afrobeat.
5: Com a curiositat, un músic nigerià va demandar Bad Bunny afirmant que la cançó que utilitzava un fragment no autoritzat de la seva pròpia obra, cosa que després va acabar amb la victòria de Bad Bunny, ja que el demandament va abandonar el cas.
4: És hora que continuem amb la tercera.

0: Jo sé. Fireball de Pitbull.
1: Molt bé.
0: Fit con no sé quién. No,
1: molt bé.
0: Aquesta playlist m'està agradant molt, eh?
1: Sí, oi? Fireball de Pitbull FT John Ryan, aquest famós tema del 2014, és l'autèntic preferit de Hollywood per les pel·lícules d'animació, ja que ha sortit a pel·lícules com Zootropolis, Angry Birds 2, Emoji la pel·lícula i Ice Age, el gran cataclisme.
2: Només compten als Estats Units, la cançó ha venut i generat més de 3 milions de còpies, aconseguint una certificació de doble platí. Durant les temporades 25 i 26, l'equip del Colorado ha fet sonar aquesta cançó a l'entrada de l'estadi en tots els seus partits.
1: Anem amb la quarta.

0: Can't Take My Eyes Off You.
1: Doncs sí, aquesta és Can't Take My Eyes Off You, de Frankie Valli. Aquesta cançó no es volia llançar, ja que no era l'estil del grup i no sonava el clàssic estil de The Four Seasons. Per això, el cantant Frankie Valli va publicar la cançó ell sol, sense el seu grup ni els seus productors.
2: Va estar a punt de desaparèixer. Si no hagués estat per la CKL de Bobby d'Ontario, una ràdio canadenca a la qual van convèncer per posar-la en directe. I, al posar-la, les línies telefòniques es van col·lapsar i es va convertir en un èxit total.
1: I va tornar a fer-se famosa gràcies a la pel·lícula El Cazador, on els protagonistes la canten en un bar just abans d'una batalla contra el Vietnam.
2: I anem amb la penúltima. No ho sé, però hi ha un senyor que fa versions de cançons en cúmbia.
1: No hi ha ningú?
2: No sé com es diu. Sí.
1: Doncs és Nunca me faltes d'Antonio Ríos, una cançó superfamosa improvisada només en 10 minuts. Va ser en el moment en què se li va espatllar el cotxe i va haver d'anar a l'agència

0: d'un amic seu. Però allà no hi havia l'amic, sinó una noia de 18 anys que va ser per qui va compondre la cançó.
1: La noia va acabar sent la seva parella durant 4 anys, encara que es portessin més de 22 anys de diferència. I va accedir a fer de ballarina pels seus shows. S'hi va incorporar ràpidament, passant de telefonista a ballarina professional.
0: I ara sí, anem amb l'última cançó.
2: Almenys tenim...

0: No sé quina és la cançó, però és la Sabrina Carpenter.
1: Sí, sí.
2: Pues no tenia ni idea, doncs, de res.
1: És House Tour de Sabrina Carpenter. La va escriure just l'última nit d'enregistrament de l'àlbum Man's Best Friend, exactament a les 2 de la matinada. Van arribar a pensar que era el més estúpid que havien sentit mai, però que equivocats que estaven.
3: El videoclip està inspirat en la pel·lícula de culte Drive Away Dolls, de Tan Cohen. Mostra la Sabrina Carpenter i l'actriu Margaret Qualley fent un recorregut superboig ple de crims, robatoris, banys a la piscina i un estil estètic que recorda els anys 70.
1: Doncs ja hem acabat la secció d'avui.
3: Qui creieu que ha escollit aquesta llista tan variada?
2: No tinc ni idea.
0: Avui és molt xungo,
2: estic
0: eh?
2: Estic molt ni perduda.
0: A veure...
4: Com ho vas a parlar?
0: És que sí. Si... Vale, la Mari no és.
2: No.
1: Si anéssiu a... Bueno...
0: Ah, oh, no sé...
3: Jo crec que ho he pensat una casa. Pista, una pista. No estarà aquesta sala.
0: Sí, vale. No. Ah, és o
2: no.
0: Fora.
2: La Lights no és.
0: Ah, que va ser el Nahuel, veràs tu.
2: No.
0: És el Nahuel.
1: No m'he dit! És la playlist del Nahuel.
2: Que loco.
1: Doncs ara sí, ja hem acabat del tot.
3: Ens veiem la setmana que ve amb més música.
1: Ah!

0: Bé, doncs ja tornem a ser al final del programa.
1: Sí, i com ja hem dit abans, la Joana i l'Emma avui no han pogut venir perquè estan en un casament. Vosaltres heu anat mai a algun?
0: Doncs mira, vaig anar fa com dues setmanes.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Va ser una merda, es van barallar, o sigui...
1: Oh! Què dius?
0: Però a punyetazo...
1: Oh, ¿qué dius?
0: Te lo juro.
1: Pero porque dijeron que no o algo. ¿T'imagines?
2: Cotilleo.
0: ¿El qué?
3: ¿Qui era la màfia siciliana?
0: No, què va? Però eren panxis.
1: Sí. ¡Hala!
4: El racisme.
0: No,
4: vale.
1: Panxitada.
0: No, però què? Que la meva família, vull dir...
1: Tio, una de mis sueños es ir a una boda
0: y dir, me opongo.
1: Uno, y después que uno de los novios diga que no.
0: Tu juro. Oh,
1: seria
0: que
1: muy guay.
3: Que saben que vaig anar llavors que no ho he vist.
1: Espera,
0: story time.
3: Jo era molt petit, però sé que el que es casava, que era un tiet meu, havia fet alguna que no tocava i allò va haver-hi gent que es va discutir i va treure la pista. Era Marsella, eh?
0: Màfia!
1: Hola! Hola, meva!
3: Una explicació.
0: Bueno,
5: a mi una cosa que em xoca molt és quan els nens van al casament dels seus pares. Coneixeu algú que li hagi passat?
0: Sí, sí. Jo.
5: De fet, jo, perquè els meus pares, o sigui, es van ajuntar de joves i van dir, bueno, per què ens casarem ara? I com tampoc teníem, som rics, doncs van dir, bueno, doncs ja ens casarem. I es van casar el 2019.
0: Ah, molt bé.
5: I van anar a l'Ajuntament, van firmar un paperet i van anar tots junts a dinar. I ja està.
0: Ah, molt bé.
5: I ja està.
1: És que també pinten que els casaments han de ser com la fiesta de l'any.
2: Jo no he anat mai a un.
0: No vol dar un bodorrio.
1: És que tampoc... I cada cop els casaments s'aniran dissolent, sí. Perquè al final la gent...
0: Pues caso,
1: abans es casava perquè t'havies de casar, però ara...
0: I ara per què creieu que no es casa tanta gent?
1: Ja, això no ho dic jo. Fer la festa costa molts diners i després perquè potser la gent no vol comprometre's, potser, amb...
2: No
6: la d'il·lusió. La gràcia és la gràcia d'un casament és comprometre't a passar tota la vida amb la
1: persona. Però ara espanta la paraula comprometre's.
3: Abans es feien menys festes, la gent no tenia tanta celebració, però això el Nadal i això era tan potent i els casaments, i ara la gent està...
0: Està loca.
2: Ja, bueno.
3: Cada cap de setmana.
0: Sí.
1: Sí, sí. O sigui que no consideren tan important. Pensen que potser el compromís és de persona a persona, no cal firmar un paper. No sé, potser des del meu punt de vista.
0: Sí,
3: sí, sí.
0: També.
2: Bueno.
0: Bueno, us agradaria casar-vos?
1: Ara, ah!
0: ara
1: que sempre...
0: Ara creo que no és legal.
1: Òbviament.
0: Home, bueno, penso que sí. Com us imagineu el vostre casament ideal?
1: No sé, no ho he pensat.
5: Amb la música de Crepúsculo.
0: Oh!
5: Oh! Oh! Així, sin caso, ha de ser.
1: En plan bodorrio segur que no.
0: Tot tinc clar.
1: Bueno, teniu alguna anècdota graciosa en algun casament? Així, cortita.
0: Ah, que quan era petita vaig anar a un i que anava al lavabo a agafar llaminadures. Tot, o sigui, cada dos minuts.
1: Bueno, doncs ara sí que sí, el programa ha acabat. Només queda dir que us esperem a la mateixa hora la setmana que ve.

Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
2: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
0: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
3: Todos los jueves, desde las 19:30 a 20 horas.
4: Les invitamos a acompañarnos en el espacio cultural de la Asociación de Paraguayos Unidos Molletense.
3: Fermín Cabral y Aldo Ruiz conducen Es Paraguay.
5: Al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a man. And I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
7: Poesía y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur. Y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala, con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
8: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:15 de la tarda, a Ràdio Mollet.

Gabon, d'anoi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. Bé, com sempre, i abans que res, recordatori nostre Papi Cifu que està ahí al cel, fent-nos nostres aquella frase seva, ell la deia en castellà, nosaltres la diem en català, i sempre recordant la mateixa al seu honor. I així, per això us dic, benvinguts a aquest programa de jazz, per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes, això que estàs escoltant, ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis, aquests petits estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo més a tots, us recordo que el Camps de Cotó és un programa, és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com són, per exemple, el Spotify o el e-books. A part, el trobareu d'altres, però els més coneguts són aquests, Spotify o l'e-books. I a més, us recordo que teniu aquesta altra adreça important per vosaltres, aquesta és www.andreujazz.com. Què és això? Doncs això és una petita àrea, diguem, un petit blog molt senzillet, doncs on trobareu diversos enllaços per anar, doncs, a novetats, festivals, biografies, etc, etc, etc. I també tots els nostres programes anteriors, com sempre. Així, doncs, si us ve de gust, www.andreujazz.com i una miqueta més al nostre costat.

Doncs vinga, avui comencem el nostre espai dient que comencem amb l'espai Tristos, perquè fem un espai homenatge a una de les grans llegendes que tot just ens acaba de deixar. Per tant, avui aquest especial monogràfic amb homenatge a una llegenda del jazz que tot just ara només sentiu les primeres notes. M'imagino que molts de vosaltres sabreu qui és. Per tant, repeteixo, bon programa i bon jazz. L'espai d'aquesta nit comença així.

Doncs sí, molt tristos, perquè aquest passat dissabte, diumenge, si no recordem malament, crec que era dissabte concretament, ens va abandonar... No, perdoneu, perdoneu, aquest passat dilluns, aquest passat dilluns, 25 de maig, ens va abandonar l'última llegenda viva que ens quedava. I quan parlem de llegendes estem parlant d'algú molt gran, algú molt significatiu, i per això estem tristos. Ell és ni més ni menys que el gran, l'inigualable, un dels 5 millors sexos tenors de tota la història, sí, el nostre estimat Sonny Rollins.

Sí, i tristos perquè Theodore Walter Sonny Rollins, aquest home nascut al setembre de 1930 i que ens va abandonar, com us he dit, aquest 25 de maig del 2026, ell va néixer a Woodstock, a Nova York, doncs era una d'aquestes últimes grans llegendes de la història del jazz que ens quedaven vives. Home, que ens coneixem molts de nosaltres, els que hem estat comunicadors durant molts anys, doncs moltíssimes de la seva trajectòria, i en aquesta ocasió el que farem serà rendir-li un homenatge gran. Ja sabeu que el Camps de Cotó no ho fa, aquests grans monstres que ens abandonen, no fa només un programa, sinó que hi haurà en principi dos, tres programes dedicats a aquest homenatge. Això sí, vindran un avui, acaba de morir fa escassament una setmana, i els altres aniran venint paulatinament. Doncs bé, el gran Sonny Rollins ens acaba de deixar, el coneixíem tots, la seva presència, diria jo, l'altre dia parlava amb un amic, i aquesta tristesa ve donada per aquesta gran presència que tenia Sonny Rollins quan tocava. Era com quan entra una persona dins del local i dius, hosti, i tothom tomba la cara per veure la persona, aquesta gran personalitat. El seu, a més, sentit de l'humor a l'hora de tocar, la seva tècnica brillant, agafant l'herència més primitiva d'un dels seus estimats, com Coleman Hawkins, d'ell va agafar-hi el volum, la potència, la rotunditat, i després va assimilar perfectament el llenguatge del pare del saxo tenor bebop, com va ser Dexter Gordon. I d'aquí va començar a néixer, va començar a treballar aquest músic impressionant, un dels grans gegants de tota la història. Nosaltres el que farem avui és fer, doncs, biografia a través d'història i biografia a través de música, explicant, doncs, breus apunts de la seva carrera i recollint. Aquesta setmana hem intentat cercar entre vinils i d'altres coses, doncs, el millor que tenim nosaltres personalment de Sonny Rollins per oferir-ho a tots vosaltres. Aquí l'estem sentint amb aquest Manhattan i jo crec que el nostre estimat Sonny es mereix, com no, sent una llegenda comparable, ja ho sabeu, als Parker, als Coltrane, etc, etc, als Gordon, un d'aquests grans Getz, el millor saxofonista blanc de la història, un d'aquests grans saxofonistes tenors, mereix, pues, que fem el que farem tot just ara. Abans de començar aquest viatge a través de la seva carrera, doncs ell, si alguna cosa va posar sempre, va ser tot el cos i tota la seva ànima, tot el seu body and soul. I anem a recordar aquest tema a saxo sol del nostre estimat Sonny Rollins i aquesta magistral versió del Body and Soul.

per Déu, quina meravella, quina manera d'improvisar, sempre patint la seva força, la seva virilitat, també sempre patint el seu gran sentit de l'humor. I aquesta gran inventiva, músic poc previsible, veureu la seva evolució durant aquests programes com és absolutament tetraca, diguem-ho així, en llenguatge popular. Ja hem fet moltes vegades especials de Sonny Rollins. Molts de vosaltres ja sabeu quan va marxar, i arribarà el seu moment que us ho explicaré, quan es va marxar al plon de Williamsburg. Allí es va quedar pràcticament 2 anys fins que va trobar el Sonny Rollins que ell volia, fins que va trobar aquesta manera de dir les coses com ell sempre estava cercant. Per Sonny Rollins la seva obligació era superar una nota darrere una altra, era sempre que la nota següent encara fos millor. Sempre tenia aquest repte, aquest gran hàndicap pesant a les seves esquenes, i la veritat, avui torno a repetir, tristos perquè se'ns va l'últim de les nostres llegendes. Com els nens petits tenen les seves col·leccions, molts de cromos d'alguns de futbolistes o d'herois de la televisió o de pel·lícules Disney, doncs jo tenia ahir a Sonny Rollins amb el meu cromo com dintre d'un dels grans, i ahir estava. Però la sort és que podrà continuar estant amb nosaltres molts anys, perquè ens va deixar un llegat impressionant. Anem a començar a repassar-lo, i començarem amb quan aquest jovenet senyor tenia tan sols 19 anyets, i ell va començar amb una orquestra allà al gener del 49 amb l'orquestra del senyor Babs González. Sí, senyors, ahir va estar fins que troba a un bon amic, que és el que primer que comença a parlar-ne d'ell i el llença, diguem-ho d'aquesta manera, a la fama, que és ni menys ni menys que el pare del trombó bebop. Sí, senyors, el senyor Jay Johnson. Doncs, per tant, avui, després d'aquesta introducció una mica més llarga, una mica més especial, degut a la importància i lo gran que ha estat Sonny Rollins, per, no tan sols per mi, sinó per tots vosaltres, que està fet una miqueta, hem parlat una miqueta més, però començarem amb l'audició i ens anirà al primer... primers dos temes escollits, de, torno a repetir, de tot el que tenim de Sonny Rollins, que és bastant, gràcies a Déu, i ens anirem a Nova York un dia tal com l'11 de maig de 1949, o sigui, només 19 anyets, i aquest senyor corre la seva primera aventura al costat de Jay Johnson. Jay el trombó, el propi Rollins el tenor, John Lewis, un altre gran mestre al piano, Jim Ramey al contrabaix, un altre gran, i com diria el meu amic Enric Heredia, Shadow Wilson, aquest triple guau a la bateria. Ens quedarem amb ells i ens quedarem amb dos temes, són dos temes curtets, un tema que du per títol Golf Square i un altre tema que du per títol Vijay. Per tant, Nova York, 11 de maig de 1949, aquí comencem la nostra aventura dedicada al gran gegant Sonny Rollins.

afegir que avui durant el programa ens acompanyarà un que va estar un gran amic de Sonny Rollins i un amic que ell mateix admirava moltíssim, com va ser Jimmy Heath. Jimmy Heath, sí, l'ha enyorat també Jimmy Heath, que no va arribar a cotes com les de Sonny Rollins, possiblement perquè no va voler, perquè, bueno, altres casualitats, diguem-ho així, a la seva vida van impedir que ell tingués una progressió tan ascendent, però que era un gran músic i era molt amic de Sonny Rollins, i per això amb aquest de quota que estem sentint per aquí darrere ens acompanyarà amb tots els fondos amb aquest programa. Doncs bé, hem sentit aquí la primera interpretació de Sonny Rollins amb 19 anyets al costat de J.J. Johnson, el trombó, de John Lewis, el piano, de Gene Ramey, no es confondem amb Jimmy Rainey, no, Gene Ramey, al contrabaix, i Shadow Wilson a la bateria. Repeteixo, Nova York, 11 de maig de 1949, els dos temes sensacionals, Gough Square i B.J. i deixeu-me que posi la postilla amb aquest últim tema, B.J., a part del solo de Rollins, que, si us fixeu, tenia ja molt clar, tothom, després de Parker, havia de sonar com Parker. Tothom, pianistes, trompetistes, saxofonistes, alts, tenors, el que fos, tothom va acabar sonant a Parker i va tindre que aprendre el llenguatge del nostre estimat Bird. I bé, ja heu vist que aquí el tenia absolutament controlat. Ell, Sonny Rollins, ja sabia de que anava aquesta gran aventura moderna de Parker, però quan el seu so, podríem dir la seva màquina, el seu fraseig, i doncs tenia un tant encara molt arrelada a aquesta hegemònica i històrica institució anomenada Coleman Hawkins. Això va anar canviant amb el temps, ja ho veureu, i ens anem a una altra sessió. Hi ha que dir que ell, durant aquell maig del 49, continua gravant, enregistrant amb J.J. Johnson i amb un grup que en aquest moment canvia, on es diu J.J. Johnson Boppers, també ho hem sentit aquí al nostre programa, i és precisament on coneix un gran amic com va estar Kenny Dorham a la trompeta, i algú que seria essencial, un company que seria essencial conjuntament amb Sonny Rollins per la història del jazz, això vindrà més endavant, que és ni més ni menys que Papi Max Roach a la bateria. Doncs molt bé. Ell va continuar un temps aquí, hasta que el dia 9 d'agost del 49, tan sols un mes, bueno, un parell de mesos després, coneix aquí a Bud Powell i s'apunta i el crida i li diu vine cap aquí, i apareix amb aquesta formació que en aquells moments s'anomenava Bud Powell's and the Modernist. I ahir estaven una llegenda de la trompeta que li han fet molts especials, que malauradament se'n va anar massa ràpid, com era el gran Fats, sí, el Gordo Navarro, Fats Navarro a la trompeta. Ahir al costat estava de Sonny Rollins, ni més ni menys que el pare del piano Bob, com no, Bud Powell al piano, Tommy Potter al contrabaix i Roy Haynes, sí senyors, Roy Haynes a la bateria. Això ho van enregistrar tots ells, aquesta sessió amb aquest meravellós Amazing Bud Powell, que trobareu aquests temes amb aquell altre The Fabulous Fats Navarro, amb diverses edicions que s'han reeditat perquè són enregistraments històrics, i on ressaltaven un concretament, que era aquest Bouncing with Bud. Doncs bé, ells van enregistrar, entre d'altres, aquest tema, aquest Bouncing with Bud, i aquest altre tema del carrer 52, aquest 52 Street Theme del senyor Parker. Enregistraven aquests dos temes de manera brillant. O sigui, anem a veure aquí a Sonny Rollins en companyia de dos gegants com Bud Powell i Fats Navarro, Powell al piano, Navarro a la trompeta, i com ja començava a haver certa i important evolució dintre de tot el que ens volia explicar i ens ha explicat durant tota la seva vida el nostre estimat Sonny Rollins. Aquí dos mostres, aquest Bouncing Whitewood i aquest tema del carrer 52, aquests dos clàssics. Som-hi!

Freshon Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Freshon Records, descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Mare de Déu, quins dos temes i quina sessió històrica. Increïble. I aquest tema del carrer 52 escrit pel nostre estimat Thelonious Monk, encara que moltes vegades alguns, jo principalment em passava, ara ja no em passa tant, lògicament després de tants anys no em passa tant, però alguns li donem l'autoria a Dizzy, perquè Dizzy Gillespie va ser el primer, el que va enregistrar això al febrer del 46 amb aquest títol, i va ser ell el primer al costat de Bird, els que van registrar el tema per primera vegada. De tota manera, Monk li va posar un tema anterior que es deia Nameless, i bé, per ell, inclús per Monk, en una entrevista que li va fer Leonard Father, va dir que aquest era el tema que amb ell li representava, o que ho va composar així perquè era el que volia dir, o era la síntesi més clara de lo que era el bebop. Doncs bé, fet aquest comentari, als quals moltes vegades no puc evitar, per posar-vos en situació, ahir estaven amb aquesta sessió esplèndids, com no, el nostre estimat Fats Navarro, que tot i a passar de la seva potència, la gran potència que tenia, era un estilista de la trompeta, finíssima, a més, a l'hora de trucar, ja ho heu vist. Sonny Rollins, que ahir ha començat a dir coses, ho heu vist amb aquest Bouncing with Boot, o sigui, votant amb Bud Powell, o vivint el moment amb Bud Powell. Doncs ja hem vist que ja anava desenvolupant més coses, poquet a poquet es anava, per tant, sembla una miqueta més d'aquesta herència de Coleman Hawkins, i bé, Bud Powell, què dir del solo de piano que feia precisament amb el Bouncing with Boot i després amb aquest tema del carrer 52. Tommy Potter estava al contrabaix i Roy Haynes a la bateria. Recordem el 9 d'agost de 1949 dintre d'aquesta històrics enregistraments als War Studios de Nova York, que van aparèixer després pel segell Blue Note, ja ho sabeu, s'han reeditat moltíssimes vegades, i veiem un Sonny Rollins en plena evolució, rodejant-se dels grans. Ja heu vist amb els personatges amb els quals ha començat o hem començat la nostra sessió, primer Jai, després Fats Navarro, després Bud Powell. Bé, i molt aviat aquí va fer una transició de les típiques de Rollins, va marxar durant un temps, va desaparèixer una mica del mapa i apareix de nou dos anys o un any i mig després. Apareix, i amb qui? És quan ell es troba per primer cop amb Miles Davis i el seu sextet. Això passava l'any 1951. Sonny Rollins només tenia apenas 21 anys. Ahir va conèixer, entre d'altres, a Benny Green, que estava al trombó, John Lewis, que continuava, ja havia estat amb ell, Percy Heath el coneix, i Roy Haynes, que també havia estat amb ell amb els altres temes, amb el tema al costat de Bud Powell. Doncs ahir, entre uns i altres, apareix i és la primera vegada que es converteix, o millor dit, la primera vegada que coneix a Miles Davis, amb qui va tenir unes associacions brillants durant tota aquesta època. Però nosaltres marxarem ara amb el moment on Sonny Rollins lidera per primer cop el seu quartet. I això va passar el 17 de desembre de 1951. Ell ja com a líder, amb aquesta formació. Atenció, al costat de Rollins, el tenor, està Kenny Drew al piano, Percy Heath al contrabaix i, sí, ni més ni menys, Herb Leakey a la bateria. Amb uns enregistraments que canvien molt, comença a explorar també, ell vol explorar el món de la balada, del tema lent, i en surt una meravella dintre d'uns estudis que es deien Apex Studios, en surten unes meravelles com aquests temes que he escollit per vosaltres, el Time on My Hands, el temps a les meves mans, el clàssic Slow Boat to China, que Coleman Hawkins havia fet la seva versió esplèndida també, i un altre tema que du per títol Scoops. Pues això apareix, torno a repetir, el 17 de desembre del 51, és quan Sonny Rollins comença com a líder, per fi, liderant el seu quartet, i sona així: Time on my hands, slow what to China, i aquest Scoops, el gran Rollins, ara més íntim, anem a sentir-lo.

Bé, amb aquest últim tema hem vist el sentit de l'humor que parlàvem al principi de Sonny Rollins. Jo sempre dic aquest, li dic al meu amic Enrique, li dic aquest efecte mosquito, aquesta percussió que feia amb una sèrie de notes, totes elles en riff, així atacant, punyents, i aquest sentit de l'humor sempre especial de Sonny Rollins amb la seva manera de tocar, i després més endavant capaç de fer una cita a qualsevol moment de qualsevol altre tema a una tonalitat diferent, bueno, una autèntica bèstia. I aquí hem vist també, no em vull oblidar també d'aquest últim tema, li ha deixat només un coro d'aquest blues clàssic de 12 compassos, però només li ha deixat un corus a Kenny Drew, quin gran pianista, i aquí ho hem vist. O bé com tancava el tema amb aquests quatre esplèndids, amb Harry Blakey, estaven fent aquests fours, i entre tots dos, i era absolutament magnífic. Ja Sonny Rollins, que si es fixeu la diferència,

Bé, doncs a temps mig, com se sentia més còmode i amb aquest scopes, amb aquest blues, doncs sobretot amb les referències clares a Parker, com bon seguidor de la gran llegenda de Kansas City, doncs com se sent encara més relaxat i pot anar modificant, ja heu vist com anava modificant una mica el seu fregi amb coses encara més inventives i més importants. I això estava passant el 17 de desembre de 1951, recordem que Kenny Drew al piano, acompanyant-lo, Percy Heath al contrabanx, un del germà, per cert, de qui està, ens està acompanyant per cradera, del nostre estimat Jimmy Heath, i Hart Blakey a la bateria. 17 de desembre de 1951. I de mentre hi ha un altre moment amb la discografia de Rollins que no apareix en lloc que sapiguem, pot ser que se m'hagi passat, crec que no, no apareix en lloc fins a l'any 53, o sigui que hem marxat de pràcticament un any i mig després, pràcticament de res, 17 de desembre del 51, el 52, en principi jo no tinc anotat que hi hagi cap enregistrament, però ja durant aquest any, un any després, concretament al gener del 53, torna a estar amb Miles Davis. Amb un enregistrament que no escoltarem, l'hem posat moltes vegades, però que sí cal ressaltar dintre la biografia del nostre estimat Sonny Rollins, que és quan toca amb Charlie Parker, que en aquell moment tenia uns problemes impressionants durant aquells mesos Parker, i el bo de Miles li diu, vine cap aquí, anem a enregistrar. Tenia gran passió, ja ho sabeu, Miles, per Bert. Va ser Bert el que li va donar l'oportunitat i, com no, mai Miles podia abandonar el seu amic. I ahir estàvem uns mesos Bert bastant fotudet, i ahir toca Charlie Parker, això sí, amb el sobrenom de Charlie Chan, per temes contractuals que ja hem explicat moltes vegades, i allí està precisament, us ho dic perquè si us interessa, ahir us trobareu aquesta col·laboració, va existir aquesta col·laboració amb Charlie Parker, al costat també estava en Walter Bishop, Percy Heath i Philly Joe Jones també a la bateria. Però nosaltres ens anirem encara una miqueta més tard, no ens quedarem, fem aquesta menció amb Parker, no ens quedarem amb aquest tema, sinó que anirem a un moment crucial. Hi ha un canvi amb la manera de parlar de Sonny Rollins, ja, la manera de tocar, amb l'elecció, a més, que fa, que pot semblar un tant estranya, però Sonny Rollins s'ajunta amb el Modern Jazz Quartet, sí, sí, i aquestes coses que estava buscant, sobretot amb temes més lents, ja veureu quin canvi del Time on My Hands que sentíem abans al In a Sentimental Mood que sentireu ara. Per tant, Sonny Rollins, el dia 7 d'octubre del 53, s'ajunta amb els amics del Modern Jazz Quartet. En aquell moment no estava Connie Kay, estava Kenny Clarke a la bateria, però hi estan Sonny Rollins al tenor, Milt Jackson al vibrafon, John Lewis al piano, Percy Heath al contrabaix, i en aquesta ocasió els primers Modern Jazz Quartet amb el gran Kenny Clarke, sí senyors, pare de la bateria Bob, a la bateria. New York, 7 d'octubre de 1953. I ens quedarem amb dos preciositats. Atenció, el tema In a Sentimental Mood, veureu la diferència amb l'altra balada, fixeu-vos-la, ja la cosa pren forma com la pastelina, ahir ja tenim lent, tocant lent amb una balada, el Rollins que ja després aniríem coneixent al llarg dels anys, i un altre tema que du per títol No Mou. Per tant, un trosset d'història, 7 d'octubre amb els Modern Jazz Quartet, amb aquesta meravella de disc per la Casa Prestige, i ahí els tenim, In a Sentimental Mood i No Mou, aquesta nit dedicada a aquesta gran llegenda, el meu estimat Sonny Rollins.

Blues Homes és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blues Homes, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluesons.com.

Carai, eh? I comencem a veure diferències, eh? Anem veient com a poc, sobretot amb aquest innocentiment, el meu tema molt difícil, el tema del nostre lloc, tema dificilíssim, segons he llegit i segons m'han comentat d'improvisar, el seu pont és d'un canvi brutal, deien que moltes cantants fins i tot es quedaven alguna vegada fòniques a l'intentar modular aquesta diferència que existeix ahí al mig. Doncs bé, ell aquí fa una versió ja molt més personal, més íntima, encara no estava apartat del tot, perquè, ja sabeu, ningú mai més s'apartaria de Parker, lògicament, ho hem vist amb el nou mou, però sí que anem veient aquestes gotes de la seva gran personalitat. Aquí ja tenim a un Sonny Rollins cada vegada, pas a pas, agafant doncs una mica més de, jo diria, idiosincràsia musical, d'una manera més rutilant, acceptant i veient i tocant amb tots els grans que li proposaven i amb tots els grans que anaven apareixent a la seva vida. I en aquesta ocasió pues, ha estat ni més ni menys que amb els reis de l'elegància, perquè fixeu-vos a quins dos solos. Els dos solos, el de John Lewis al piano i el de Mill Jackson al vibrafon, eren amb, com es diu, pajarita i corbata i frac, amb aquesta elegància característica del seu classicisme i aquesta tercera corrent que ells portaven com ningú. Van ser uns altres genis de la història del jazz, aquests homes que van saber quasi fer aquest vincle entre a vegades el jazz i diríem una miqueta més, a vegades fins i tot aquesta certa tradició de càmera i clàssica a la qual atesorava sobretot John Lewis a les seves mans, que era un pianista extraordinari i bé, fora de tota discussió. I ahir doncs sembla que Sonny Rollins se sentia doncs còmode, ben acompanyat i, la veritat, diríem així, un castellanisme molt suelto, molt àgil a l'hora de dir les seves idees. Però arribaria un altre moment, si això passava el 7 d'octubre de 1953, doncs ni més ni menys que el mateix any, el 13 de novembre del 53, vindria la prova de foc, la gran prova de foc. I és que amb qui presenta Sonny Rollins en un enregistrament seu? Doncs el jefe, un dels grans jefes del piano. No el jefe de com posen els llibres, atenció, no era el pare del piano Bob. No. Thelonious Monk era molt més que això. Ell va estar present amb la creació del Bob, però Monk anava molt més enllà. El pare del piano Bob, jo us ho dic sempre i us ho explico i aprofito avui aquesta ocasió, era el que hem sentit abans, recordeu, Bud Powell. Aquest era el pare del piano bebop per excel·lència. I Monk anava un munt punt més enllà. Era el gran gurú, el gran creador, el més expressionista del moment, i Thelonious Monk i el seu quintet fan aquest featuring Sonny Rollins, aquesta presentació de Sonny Rollins al costat del gran Monk. Allí, amb aquella formació, hi corrien, entre d'altres, doncs, Julie Watkins, el French Horn, el senyor Percy Heath, el contrabaix de nou, i Willie Jones a la bateria. Això passava un dia tal com el 13 de novembre 1953, i la veritat que el repte l'agafa Sonny Rollins i diu, sí, doncs ara ho veuràs. Entén? I ja us veureu, us quedareu acollonits. Fixeu-vos la diferència de quina manera parla dintre del món monquià la bèstia d'aquest saxofonista tenor com Sonny Rollins. Dos temes, el tema que du per títol Let's Call This, tema del propi Monk, i aquest Think of One, els dos temes de Monk. I ja veureu quina diferència més notable i com s'adapta al bo de Rollins, com s'adapta al llenguatge monquià. Som-hi, let's go, this thing of one. Aquí Sonny Rollins amb Monk, ni més ni menys, i els seus col·legues.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

Caram, eh? Quina presentació, la de Thelonious. Quina manera de presentar Sonny Rollins. I no va decepcionar, ja ho heu vist. No va decepcionar. Anava creixent, Sonny Rollins era com una planta que en aquests inicis anava cada vegada que anava passant un mes, un altre, anava creixent, anava fluint, anava acoplant noves coses, nous fonaments. I aquí dintre d'aquests dos temes, aquest tema Let's Call This i aquest altre tema que hem escoltat, el segon que porta per títol Thing of One, doncs aquests temes es van presentar per primer cop amb aquest enregistrament. Sí, sí, es va enregistrar per primer cop el 13 de novembre de 1953 i el primer solista a interpretar aquests dos temes va ser, doncs, 6 anys, Sonny Rollins. Jo crec que Thelonious tenia bastanta confiança en aquest xaval que prometia i ahir ho va demostrar. Els dos temes són, no són en aquest cas blues, cosa que ja sabeu que a Monk li encantava, sinó que són dos temes amb una progressió d'acords, diríem, dintre del jazz tradicional, 32 compassos, aquestes estructures ABA, bé, i el primer dels temes amb una progressió d'acords bastant similar al Honeysuckle Rose. Jo crec que alguns de vosaltres us ho ha recordat i, com us deia, estrenat per primer cop amb aquest àlbum que nosaltres hem repassat amb Sonny Rollins. I el segon, Thing of One, doncs també es va enregistrar el mateix dia, s'estrena el mateix dia. És un tema que després va sortir amb una versió molt bona, amb un àlbum després per Columbia que es deia Chris Cross, excepcional. I a vegades ens confonem amb Monk, és bastant comú, els que comenceu amb Monk, no us preocupeu, això passa i ens passa tot. A vegades ens confonem amb els noms dels temes perquè hi ha unes similituds realment a vegades difícils de a vegades separar i ens pot crear la confusió, perquè hem vist que la tonada del tema d'aquest Thing of One doncs ens estava, a mi almenys, em dona la sensació que estava escoltant el tema, precisament, Thelonious. És molt similar a aquesta composició, a aquesta composició, i insisteix molt, torno a dir-ho, en que insisteixo, millor dit, molt, en que hi ha bastanta similitud entre aquest Thing of One i el tema Thelonious, que composició els dos del nostre estimat Monk. Vaya passada, no? Quina manera de presentar aquí el senyor Monk, aquest jove Sonny Rollins, que amb els seus, avui estem veient, amb el seu primer programa, aquests inicis espectaculars. No oblidem, ahir estava amb Monk, amb Percy Heat, amb Willie Jones, amb Julius Watkins, amb alguns temes, no en tots, en companyia de Thelonious Monk. 13 de novembre de 1953. Cal dir que el 54 entremig se'n va amb un bon amic, també com seria el senyor, el trompetista Art Farmer, i allí coneix ni més ni menys el senyor Horace Silver, amb qui després, tan sols, us estic parlant, això va ser el 20 de gener de 1954, doncs 9 dies després, precisament d'aquesta edició amb el gran i elegant trompetista Art Farmer, doncs s'enregistra el que ha passat a ser, diríem, un d'aquests àlbums imprescindibles, un d'aquests àlbums històrics, com és aquest Miles Davis and the Modern Jazz Giants. Ahir està, aquí el sentirem per primer cop amb Miles, i com hem dit ja el va conèixer el 51, ja tenien certa amistat, i Miles es va enamorar de dos temes que va portar sempre amb ell, com eren el Hairgin, que si llegim al revés vol dir Nigèria, i el tema Oleo, dos composicions precisament de Sonny Rollins. Doncs bé, el que farem serà tornar a escoltar, reviure aquest moment històric que l'hem reviscut durant 25 anys alguna que altra vegada, i avui pues fent aquest homenatge que es mereixen al nostre Sonny Rollins, tornarem a escoltar el Hairgin i el Oleo, aquestes dues inolvidables versions que van aparèixer amb aquest Miles Davis and the Modern Jazz Giant. Molts de vosaltres aquesta versió en CD us surt al Bach's Groove, que és on hi ha la popular sessió que diuen que Thelonious i Miles van acabar les mans, i no és cert, però bueno, ahir ens quedarem. Nosaltres ens quedarem el 29 de juny de 1954 i al costat de Miles a la trompeta i de Rollins al tenor, Horace Silver, ara sí, toca amb Horace Silver al piano, el rei del piano hard bop per excel·lència, perseguit al contrabaix, i Kenny Clarke a la bateria.
i els dos composicions, grans composicions de Sonny Rollins, i que amb el temps Miles Davis se les va fer seves, com són aquest fabulós Hair Again i aquest meravellós Óleo. Som Nemi.

Quina meravella, eh? Moment històric, moment on no tan sols s'estrenaven aquests dos temes, es presentaven aquests dos temes, sinó un altre, també, crec que no us ho he dit a l'inici, una altra composició del nostre estimat Sonny Rollins, com el Doxy. Recordem, no hem posat el Doxy, hem volgut sentir Airgin i Oleo, són qüestions de primera de temps, i segona perquè Doxy fa molt pocs programes parlant d'un especial, doncs vam posar-lo precisament a aquesta versió d'aquest mateix disc, i ahir estàvem, se'n presentaven tres, això sí, Airgin, Oleo i Doxy era el tema que aquí avui no hem escoltat d'aquesta mateixa sessió, i tots ells es presentaven doncs amb aquest format que aquí estàvem escoltant, i amb aquestes dues versions del disc de Miles Davis, que era, torno a dir-ho, dos dels temes que més li encantaven, composicions igual que Doxy, tant Heirigin com Oleo, ell sempre les portava a sobre d'ell, eren dos temes que li van encantar i els van estrenar, com us dic, aquest dia. Després Miles va fer altres enregistraments històrics, sobretot una versió del Heirigin que apareix al 1956, recordem, del seu àlbum Cooking with the Miles Davis Quintet, i també recordem una fenomenal versió que va fer el nostre estimat guitarrista Wes Montgomery, que va fer una versió al 60 amb aquell gran àlbum The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, també en fa una versió extraordinària. I Oleo, aquesta composició que no deixa de portar aquesta mateixa progressió d'acords que del Eagle Rhythm, ja sabeu aquest rhythm changes que en deien, o contrafacte en diuen uns altres, utilitzar aquestes harmonies i crear el tema, doncs és una altra meravella del hard bop, una altra composició de Rollins que es va encetar aquest mateix dia amb aquest mateix àlbum. I després, precisament, Miles, ja que fem una mica d'història, doncs Miles la va tornar a recollir el 56, però en aquesta ocasió amb John Coltrane, el saxo tenor, amb el seu segon quintet, amb aquell altre fenomenal àlbum, aquell Relaxing. Recordeu? Doncs vaya tros d'història que hem repassat. I seguim repassant, això sí, història. Miles Davis, trompeta, Sonny Rollins, tenor, Ori Silver, al piano, Percy Heath, al contrabaix, Kenny Clarke, a la bateria, els Van Gelder, amb aquesta ocasió estudio, Hackensack, a New Jersey, el 29 de juny de 1954, i entre mitges, Sonny Rollins, aquell any 54, coneix a un altre home important com seria el gran, grandíssim trompetista Kenny Dorham, per cert, en una sessió on està Kenny Dorham i un altre oblidat pianista, reivindico des d'aquí a Helmut Hope, sí, ahir es van conèixer Sonny Rollins, Helmut Hope i Kenny Dorham. Bueno, ells ja es coneixien, però ahir van enregistrar per primer cop. I nosaltres fem el salt d'aquest Bass Groove a un dels moments més importants de la història, no tan sols de Sonny Rollins, sinó del jazz en general, perquè s'embarca en un dels grups que són absoluta llegenda. Alguns diuen que és el grup per antonomàcia del hard bop. Jo diria que eren algo més especial. Eren com aquelles formacions amb Benny Golson. Recordeu aquell jazzet que era difícil d'ubicar? Pues jo penso que Clifford Brown i Max Roach, amb el seu quintet, doncs eren difícils d'ubicar, perquè era música d'una altra galàxia. Algo nou, algo modern, algo que, si bé seguia aquesta línia hard bopper ja creada per grans i mítics com Ori Silver, sobretot, i Garth Brooks, i per una banda, doncs trencava línies, sent algú, jo diria, encara molt més profund, molt més intel·lectual, cosa que faria que Miles també amb el seu segon quintet anés per camins bastant similars als que anaven Clifford Brown i el senyor Max Roach. Per tant, comença aquesta aventura al costat de Clifford i al costat de Max Roach, gran amic de Sonny Rollins, i ens trobem a l'any 14 de gener de 1956, i al costat de Clifford Brown, el trompetista, un dels 5 millors de la història del jazz, per no dir entre els 3 millors de la història del jazz. Per mi, un autèntic gegant. Almenys per mi, sí, un gran gegant. Clifford Brown a la trompeta, Sonny Rollins al tenor, com hem dit, Ricky Powell
Al piano, recordeu que Clifford i Ricky, desgraciadament, van morir uns anys després amb un accident de cotxe. Durant en vida encara de Clifford Brown, Sonny Rollins va marxar, ja ho sabeu, ve a Harold, però bueno, això serà més tard. Ens quedem amb aquesta formació, Clifford a la trompeta, Sonny Rollins, que s'enganxa amb aquest quintet de Clifford i Max Roach, i Ricky Powell, com hem dit, al piano, George Monroe, per cert, germà de Bud Powell, Ricky Powell al piano, George Monroe contrabaix i el propi Max Roach a la bateria. Bé, em quedo en dos temes i l'obra mestra, una d'aquelles obres mestres que a mi em van impressionar tant la primera vegada que el vaig sentir, que va ser la primera, és un tema que originalment es deia Junior's Arrival, però que nosaltres el tenim més conegut com Steve Lickly, un tema amb un swing molt maco, temps mig, ja ho veureu, i la gran obra mestra, com amb l'arranjament propi de Clifford, com és la versió, la gran versió, enregistrament històric, ja veureu quin nivell de tots. Sonny Clifford, del What is this thing called love, de Cole Porter. Una autèntica meravella, una joia, una obra mestra aquesta nit amb aquest What is this thing called love. Per tant, el quintet de Clifford i Max amb Sonny Rollins en front, Steve Lickly, i atenció a aquesta obra mestra absoluta, atenció al solo de Clifford, al solo de Sonny i com a acompanyant, mare de Déu. I el What is this thing called love. Som-hi.

Gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

Havia nascut un moment històric, aquell 1956. Dir-vos, això sí que crec que abans no us ho he dit, el primer del tema, aquest Steve Lickly, tema, composició, per cert, de Benny Golson, del gran Benny Golson, que encetava amb aquell New York Essence, precisament aquell mateix any, el nostre estimat Benny Golson. Doncs era del 4 de gener de 1956. 4 de gener del 56. Ara ho he dit bé, no, que Benny Golson, disculpeu, ho estrenava l'any anterior. Bueno, estic parlant molt de memòria, ho confirmarem. El Steve Lickly, el tema que escoltàvem, de, això sí, com us diu, Benny Golson, era del 4 de gener del 56, i dintre la mateixa formació, els mateixos enregistraments que trobareu tots vosaltres amb el disc, CD, el format que tingueu, el segon tema, aquesta obra mestra indiscutible, fixeu-vos, el solo de Clifford al principi és brutal, i com acceleren i baixen el tempo, i com acceleren tots ells i baixen la intensitat amb aquest pont que li deixa a propi Sonny Rollins, és impressionant. El solo de Rollins ja absolutament format, ja pràcticament com el Rollins que ja nosaltres vam conèixer més, el Rollins que més ens agradava, ja estava pràcticament format del tot, i aquesta obra mestra, aquest What is the Strings Calls Love, el ritme de Max Roach és absolutament galàctic, que més puc dir? Pues bueno, ha estat una boníssima manera d'acabar avui aquest programa amb Clifford Brown a la trompeta, amb Sonny Rollins al tenor, amb el seu homenatge, el seu primer homenatge dintre del camps de Cthulhu, que continuarà evidentment amb Ricky Powell al piano, amb George Morrow al contrabaix i amb Max Roach a la bateria. Hem sentit aquest Steve Lickly del 4 de gener del 56, hem escoltat aquest What is this thing, Soul's Love, del 16 de febrer del 56, i com a premi jo crec que ens podríem despedir amb una altra obra mestra que es troba dins d'aquest enregistrament, com és aquell I Remember April, enregistrat només un dia després d'aquest What is this thing calls love, enregistrat el 17 de febrer de 1956. Així tanquem aquest programa, així tanquem aquest primer homenatge, o aquesta primera sessió amb homenatge a aquest gran geni que ens acaba d'abandonar, aquest gegant absolut. Ja heu vist avui, hem vist com es anava formant el seu so, i ho acabarem en el moment adequat. Ens quedarem amb aquest I Remember April. Ahí està el record pel nostre gran, pel nostre gegant, Sonny Rollins. Per la meva part, us espero la setmana vinent. Ja sabeu, com sempre, feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Bona setmana i bon jans. Us deixo I Remember April amb Sonny Rollins i els seus col·legues.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin al nord i els Song al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades i la vella frontera resseguida per la gran muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Sí, doncs la veritat és que no gaire.
3: Doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió jo, eh? Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està clar. Fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney amb Mulan i no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la gran muralla de l'atac dels uns. Aquí si sigués l'Alberto diria, i no dels altres.
2: Però com no hi és...
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la gran muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns, però històricament parlant és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la gran muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la de la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la gran muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir mil anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix el 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per el que sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la gran muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: vais
1: temazo.
0: Aprender.
1: Sergio, per favor.
2: Estava jo mirant amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
1: Oh, no, Adri, que no.
2: Sí,
1: no
2: sí.
1: Gravat, no gravat.
2: Joder, Adri. O sigui, hem estat a punt de gravar-te cantant.
1: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
2: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
1: Això és veritat.
2: Això sí.
1: Ho recordem poc, això.
2: Clar.
1: Recordem els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
2: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
1: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
2: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo.
1: No? Ah, sí. L'altre dia estenent roba.
2: Estenent roba.
1: Sí,
2: i ara
1: avui
2: tu
1: cantant.
2: Cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
1: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla. Deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
2: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
1: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlaré amb l'Alberto.
2: Tinc mala memòria, ja ho saps.
1: Tens
2: però jo
1: memòria.
2: Diria que hem fet coses d'aquest tema
1: sí?
2: Fa molts anys,
1: vale.
2: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
1: Sí,
2: Estava molt mongol, ell.
1: Investigaré.
2: Sí.
1: Estava molt què?
2: Sí. Però fa molt temps.
1: Vale.
2: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
1: Vale.
2: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
1: Una pentinadeta, una... recordem, no?, si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web, que correcte. Per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
2: Ostres!
1: Però allò pots posar edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
2: Molt bé. Narcís.
1: Aquesta categoria no la vaig posar.
2: Hòstia.
1: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
2: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
1: Tot doncs. I que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
2: Mil gràcies.
1: De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... ja ens podem imaginar, no tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo de cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
2: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
1: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre. Un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El camperol pobre que acaba sent un emperador,
2: La història perfecta.
1: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, el que hem dit, no?, està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
2: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
1: A veure, en coronar-se, a Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. O sigui, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és d'on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
2: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
1: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un jove, aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera, però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. A Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió, cal una frontera que no es pogués travessar. Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. La gran reforma del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
2: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
1: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingsos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí, aviam, aviam. Són els Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, The Who, i són un grup de meta... Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, ah. no, això és una fricada. No. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits, perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys, saps? I amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pisador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pisador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Bueno, que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, el Palau d'Estiu, tot el llac aquell, que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'anac pequinès.
0: I l'anac pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar de la...
1: Els baos. Vaig menjar Xangai i baos molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Ja tornaré. Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... Entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monar, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla, construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà. Sí, no, a la plaça Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida, mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora, i fins i tot en algun moment van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provinents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant els segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava a riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. Uh-huh. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara s'aguantin drets, potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada. És una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí, exacte. Una bona, bona paella. La muralla de les Ming l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. Uh-huh. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són uns pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons. Molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, és un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions... De l'època moderna.
0: Hòstia, però fa molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: No sé si, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho explica el meu amic Albert Abril. Com, veus? Per què sí, serveix sí, això del Troia a vegades?
0: Són jubilats, tio.
1: Està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost això de fabricació...
1: Això ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien. I ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos, vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu, que has caminat per la Gran Muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. Ara, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot al llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, però no et continuen disparant, tot et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, en 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessen portar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, hòstia, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner, que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. ¿Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Tenim una estructura de búnquers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes a les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre, o una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant 3 cops seguits i després disparo 4 arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una miqueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo us ho puc imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. O sigui, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa...
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells... I recordo l'escena de la peli quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
0: que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no, no un, sinó dos, a vegades.
0: Tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada,
0: sí, sí,
1: allà,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. Pues diu, sí. quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de... Val,
0: sí, sí, sí, sí, però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Ah, això és molt interessant perquè igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla i llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahí s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, ¿vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan,
1: amb
0: aquell.
1: El tobogan aquell?
0: No, saps per què?
1: No.
0: Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No,
1: millor que no.
0: No podeu baixar.
1: Val. Doncs això,
0: 1644 no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Val. Altres Ojalà. Sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal... forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els diu, bueno, doncs, l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, sobre, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recte final de la muralla.
0: Recte final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Em va llit malament.
0: Em va llit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els King els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing o els King li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla... el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir òbviament per defensar-se dels nòmades del nord, els mongols, els Yuan l'abandonen, els Ming li donen la seva màxima esplendor i els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la, vale? A finals del segle XVII el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla, i l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí, seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols esfondren les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada de la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els King o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser... crec que el moment, el detonant que converteix aquesta gran muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades quan pensem en el Japó diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees, vull dir que Japó ja feia les seves, vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic, vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop, això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves, i el 1933 en aquesta segona guerra l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions...
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra,
0: adopten,
1: no?
0: Tota la constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això... I d'Estats Units també n'agafa moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estaven totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament

0: estats com si siguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. Sí, una miqueta d'aquell moment.
1: I arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
0: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la gran muralla és un símbol feudal, per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la, però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la gran muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
1: Ostres!
0: Sí.
1: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
0: Les tenim.
1: Tu també has pujat.
0: Jo també he pujat.
1: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
0: Adrià, tu també has pujat?
1: No he pujat. Ostres, no és un home de debò.
0: És el més deconstruït de l'estudi.
1: Molt jove, encara.
0: Molt jove, però si té la meva edat.
1: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
0: Soc del 95, els dos, sí.
1: Ostres, millor que el calli jo ara, que penso coses.
0: Molt jove. Què penses?
1: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla, perquè no vol parlar.
0: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
1: Home, però evidentment, evidentíssimament. Si busqueu, el dia dels 500 no va sortir?
0: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
1: Bueno, ja us ensenyaré.
0: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
1: Si hi ha algun comentari, farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu volem veure l'Adri, aleshores... diu que sí.
0: Diu que sí.
1: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
0: Bueno, ens ha pujat la masculinitat.
1: Vinga, va. Ui, sí.
0: Sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional, i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi a la Gran Muralla de Xina.
1: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
0: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitanyu, A quin vas anar, tu?
1: Mhm.

0: A Mu Tianyu.
1: A Mu Tianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però mola molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, no té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? El seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'han portat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no, 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no, sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al mar, fins al Mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
1: Una miqueta, hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 534. Una salutació, de qui us parla, soc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem tots els divendres per Ràdio Mollet, amb redifusió dissabte a la nit, i ens trobaràs també a internet en el nostre blog nuvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals de podcast com és Mixcloud, Spotify, iTunes, iBooks, etc.

Seguim amb el productor nord-americà Eluvium, que el van punxar per últim cop ja fa algun temps, el 2018. Ara presenta Virga 3, un disc format per 8 composicions d'ambient dron calmat i agradable a l'escolta.

continuarem el programa d'avui presentant l'interessantíssim recopilatori que ens arriba des de Unexplained Sounds Group, The Eraserhead Music Inspired by the Film of David Lynch, un fantàstic homenatge a la primera pel·lícula de Lynch.

Sonologist, que és el que acaba de sonar, és un dels 13 artistes que participen d'aquest recopilatori homenatge a Eraserhead, amb el Dark Ambient com a fil conductor. La decadència industrial, la por existencial i la identitat fracturada que es reflexen en la pel·lícula són també un punt de partida per a aquestes composicions. També el seu disseny sonor, com no, creat pel propi David Lynch, juntament amb Alan Splet, convertit també en una peça de culte. L'italià Mario Lino Stancati també participa d'aquest recopilatori amb aquest tall.

escoltarem un tall més d'aquest recopilatori, d'aquest homenatge a Eraserhead, primera pel·lícula de David Lynch, el que escoltem ara, la peça que ens ofereix 400 Lonely Things, que ens aboca en aquell escenari dins el radiador.

Doncs superinteressant aquest Eraserhead Music Inspired by Film of David Lynch. El trobareu publicat per Unexplained Sounds Group en una edició en CD que malauradament està ja esgotada.

I seguim amb ni més ni menys que Robert Henke, que a principis de maig publicava Signal to Noise 2, la continuació del seu treball de 2004. Aquí trobem fins a 7 peces construïdes amb el sintetitzador de 1989 Yamaha SY77FM, amb el que porta treballant Robert Henke 35 anys.

I tancarem ja el programa d'aquesta nit. Ho farem amb un altre gran de l'ambient, com és en aquest cas Will Bolton. En aquesta ocasió amb unes gravacions de camp realitzades al petit port pesquer de Huapo, a Corea del Sud. Unes gravacions processades i combinades amb tons electrònics durant una residència al Electron Music Studio d'Estocolm.

Doncs amb Will Bolton i les seves gravacions de camp arribem a la fi del programa d'aquesta nit, el número 534 del Núvol de Fum. Ara ens retrobem, com sempre, aquí mateix, la setmana vinent, si voleu, en una nova edició del programa.

0: surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
2: Álvaro Rodríguez,
1: Eva Utrero
3: i Àlex Bermúdez.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet. Fins aquí l'emissió de Ràdio Mollet. Us deixem amb la programació de la xarxa.

Són The XX en directe a la Primavera Sound, recuperant cançons dels tres discos que han publicat fins ara, com aquesta Sunset. I atenció, perquè arribarà un punt del repertori i us podem avançar que començaran a sonar coses una miqueta més diferents, estranyes. Ja ho parlarem, però de moment les cançons del cànon, podríem dir, de The XX, les cançons d'aquests tres discos que els han situat com un grup revolucionari dins del pop independent i el pop electrònic. Som els Dicat en directe al Primavera Sound fins la una amb The XX.

Quin bon concert que estan fent DXX en el seu retorn a aquest festival, que és un dels seus preferits. Aquí han tocat moltíssimes vegades, junts o per separat, els tres músics que formen aquest trio anglès de pop electrònic DXX. Som els Dicat en directe des del Primavera Sound i encara estarem amb vosaltres tres quarts d'hora, gairebé, fins que acabi aquest concert íntegre. L'oferirem a ICAT i serà ja l'últim concert d'aquest desplegament que estem fent aquests dies al Parc del Fòrum.

0: DXX al Primavera Sound, tocant una miqueta cançons de tots els discos, però amb una especial atenció al primer, amb el que van conèixer aquest trio anglès tan delicat. I ara ve una de les cançons més conegudes i de les primeres que vam escoltar d'aquesta banda. Som els Dicat en directe al Primavera Sound amb DXX.
1: We first played this festival in 2010.
0: Diu que el primer cop que vam tocar aquí va ser el 2010.
1: And over the past 15 plus years, we've kept coming back. We've come to play as a band, we've come to play solo shows.
0: I que hem vingut en els últims 15 anys com a banda, en solitari, només com a fans també, com a seguidors del festival.
1: Truly, this is one of the best festivals in the world.
0: Aquest és un dels millors festivals del món. Així ho diuen des de l'escenari, això ho diu Oliver Sim.
1: These shows have been our first time playing as a band in over 8 years.
0: Feia 8 anys que no tocaven com a banda fins que han tornat als escenaris.
1: And I just want to say we really don't take it for granted that you're all still here.
0: I no donaven so per descomptat que tindrien el públic esperant-los en aquests 8 anys, després d'aquests 8 anys d'absències. I donen les gràcies al públic que avui omple aquest gran espai del Primavera Sound per assistir a això, que és històric també, el retorn de DXX al festival.

VCR, una de les cançons, aquell disc de debut de DXX, una de les primeres cançons que vam escoltar d'aquesta banda. I quan va sortir aquest disc i quan vam conèixer de DXX va ser una sensació, perquè tot sonava realment nou, diferent, amb referències al passat, però amb un so únic. Ara obrim una mena de parèntesi en el repertori del concert d'avui.

Dèiem que s'obria un parèntesi perquè ara no són cançons de XX. Més aviat són cançons d'ells en solitari, de cadascun dels tres músics. Loud Places a Jamie XX. My mother says to me, enjoy your life. En punt, 2 quarts d'1, i ara una cançó en solitari d'aquesta, de Romy.

En aquests 8 anys que DXX no ha estat funcionant com a banda, els seus músics, els 3 músics, han fet discos en solitari i és el que estan repassant en aquesta mena de parèntesi, el repertori de DXX, pròpiament, que estan presentant avui. Enjoy Your Life, una cançó de Romy, també Jamie XX.

TXX, que ja han tornat al seu repertori. I estem ja en els últim tram, diríem, en l'últim tram, en les últimes cançons d'aquest concert de TXX. Som els ICAT.

0: Muchas gracias. Thank you so much, Primavera. Thank you to each and every one of you for being here tonight. It's a real dream come true for us to be back here.
1: És un somni fet realitat tornar a aquest festival. I què significa molt per ells que hi hagi tot aquest públic
0: esperant-nos. I hope you have an amazing night and the best weekend ever. I hope we see you soon. We love you so much.
1: Desitja que esperin una, passin una bona nit i veure'ls aviat. Per tant, això pinta comiat, eh? Aprofitem. Últims minuts del concert de DXX a Primavera Sound que us està oferint ICAT.

El primer disc de DXX, títol homònim, 2009, s'obria amb una cançó titulada Intro, i era una mena d'introducció. La lògica diria que aquesta és una cançó ideal per obrir els concerts, oi? Però és que DXX és un grup especial i la toca al final. És el que acaba de sonar, una intro, que més aviat és una outro, oi? Perquè si no afegeixen alguna cançó d'última hora, i esperarem a veure si és així, fins aquí aquest concert de DXX, que ha sigut el retrobament d'aquesta banda amb el que ells mateixos han dit des de l'escenari el millor festival del món, el Primavera Sound. I nosaltres l'hem gaudit i esperem que vosaltres també des de casa. Aquesta és una banda de delicadesa que utilitza molt bé els silencis. Si no les coneixíeu, perquè també pot ser que algú els estigui descobrint ara, busqueu els seus tres discos, que valen molt la pena. Si us agraden, busqueu també les carreres en solitari d'aquests tres músics que avui han estat a l'escenari. Jamie XX, Romy i Oliver Sim tenen també discos que valen molt la pena pel seu compte, diríem, i avui ha sigut un plaer tornar-los a retrobar junts en un escenari després de 8 anys de no tocar plegats i de donar un parèntesi al grup i sortir de les seves carreres en solitari. Nosaltres ho deixarem aquí, perquè, déu-n'hi-do, hem fet bastanta feina aquests dies, els dicat aquí a Primavera Sound. Programes a banda, perquè hem fet independents, programes especials, Loft, etc. Us hem ofert actuacions de Guitarrica de la Fuente, de Wineta, de Wetleg, de Reinaldo i Clara, d'Aiko, El Grupo, també Father John Misty, també ahir The Cure, quin concert que van fer The Cure, 2 hores i mitja impagables, amb un estat de forma excepcional. I avui, doncs, hem començat amb Rusowski, Jimena Amarillo, hem recuperat Yartact i, com no, DXX per tancar aquestes transmissions. Dir-vos que d'una banda, el festival continua, és a dir, ara venen Gorillaz, per exemple, hi ha tot un seguit d'actuacions en el dia d'avui, que serà una nit llarga, i que demà encara hi ha activitats. El Festival Primavera Sound no s'acaba avui, demà hi ha concerts, també aquí al Fòrum, la part electrònica, amb algun nom històric d'aquells potentíssims, del techno i del house, com és Cal Cox, i també programació repartida per als clubs de la ciutat en el Primavera a la Ciutat, però això ja seran els últims compassos d'un festival que, pel que fa a ICAT, doncs deixem de seguir en aquest punt. Gràcies per acompanyar-nos i especialment gràcies a la gent que ha fet possible les transmissions el dia d'avui. Pep Casanovas, Martí Cuní, tota la qüestió tècnica aquí al Fòrum, al Primavera Sound, Rosa Massaguer a la producció, Conchi Vecino, que ha estat a l'estudi dedicat a la Diagonal de Barcelona, els companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín. Ha sigut tot un plaer. Portem 24 anys venint al Primavera Sound, per molts anys més que puguem venir i compartir-ho amb vosaltres a l'antena d'ICAT. Gràcies per ser-hi. A reveure.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.